En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Tots els que van morir a l'avió de Vive, a l'avió de Vive, volia dir, a la Vall d'en Bas.
2: Molt bé.
3: A la llava... No m'ha sortit.
1: No m'ha sortit el temps. La nostra... Bruja... Ai, bruja.
2: Bruja.
4: Sí, bruja.
1: No, bruixola. Volia dir, bruixola, volia dir.
2: I ara hem fet aquesta mega festa al Palazzo Valguarnera.
5: Volia dir italià. De cara a tots aquells països que venen de segons quins països.
3: Llavors, agafar el Goku i dir-li que havien canviat d'escenari i que guanyés l'altre.
1: L'he perdut una mica en aquest capítol de Bola d'Arac. Segurament té alguna cosa a veure amb la notícia.
3: Però no és molt difícil d'entendre, Ernest. El meu fill, que té 4 anys, el va entendre.
1: Tot aquest conjunt, aquesta congeminació d'actes...
5: Efectivament, no sé què és una congeminació, però entenc que sí.
6: La posició contrària a l'avortament o a l'eutanàsia...
5: Epa, papa pororé, papa pororé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. Veus a...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Hola, hola, per fi és divendres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina, que comencem amb la conga del Jalisco. Ei. Com heu dormit, com esteu, com us trobeu en aquest 12 de juny del 2026? On sou? Esteu tornant de festa? Arrenqueu tot just el dia? Sou al llit, a casa vostra, fent el primer pipí, la dutxa, passejant el gos, esmorzant alguna coseta, No sé, expliqueu-me, al 608-717-141, que sempre m'agrada saber coses vostres. A mi, per exemple, avui m'ha costat molt dormir, perquè aquestes coses que ens passen als matineros, que a vegades fem migdiades que s'allarguen un pèl més del compte, doncs la meva d'ahir és històrica, llegendària, i ha quedat registrada pels anals de la història ja, que és que vaig fer una migdia de 3 hores! 3 hores! Llavors, ahir a la nit, clar, no hi havia Déu que dormís a casa meva. I he dormit 2 horetes, què us sembla? El meu rècord en negatiu. En fi, escolta'm, afrontarem amb optimisme, amb il·lusió, aquesta nova edició número 1073 del Matina Codina, ja a les portes del cap de setmana, que això sempre ho alleugereix i ho lubrica tot plegat, explicant-vos el temps que tindrem avui i el cap de setmana. A veure, sol i calor, ja us ho avanço, sol i calor. Algun núvol baix a primera hora a la costa i absència de tempestes a la tarda, per tant, res de pluja. La temperatura màxima pujarà, tindrem valors de 32 a 34 graus a l'interior, calor, i de 26 a 28 a la costa, però clar, xafogó, demà més calor encara, amb sol i algun ruixat molt aïllat al Pirineu. De seguida ampliem aquesta informació amb la gran Mònica Usart. 6 i 2 minuts, anem a repassar una mica el menú que tinguem per avui, Una traca final per aquesta setmana, un programa que serà potent, que serà despert, amb tots els virals i notícies més extremes. Tindrem actualitat, notícies d'entreteniment, les últimes hores sobre el Mundial de Futbol que s'ha estrenat aquesta nit passada a Mèxic. També parlarem del Cabró Rock. Avui ens visitarà aquí el programa, hi haurà aparició estel·lar del nostre Josep Montero, que gràcies per saber si ja estan llestos pel 5è dels últims concerts de la història del grup usonenc. Què més? Sí, avui, que és el Dia Mundial del Doblador, parlarem amb Vincent Washington, que ha posat veu a diverses estrelles de Hollywood doblant-les al català. Tindrem aquí un doblador professional i també tindrem nova entrega de l'agenda infantil del cap de setmana amb el Xavi Cazorla i les seves dues filles, així com l'habitual repàs a la tele amb l'Alan Lillo i el show diari de la Mar Puga, que avui servirà per analitzar el nou anunci d'Estrella Damm per aquest estiu, que es va estrenar ahir a les 5 de la tarda. I un divendres més, la Mònica us respondrà a les vostres preguntes sobre el temps a la secció del Temps a la Carta i també ens visitarà l'Albert Buscarons amb totes les novetats musicals que avui s'estrenen al New Music Friday. Per cert, que si voleu fer alguna pregunta sobre el temps del cap de setmana a la Mònica us perquè sortiu fora o perquè teniu algun acte important que demana previsió meteorològica, doncs 608-717-141 i ella, pam, com un dart, farà Diana amb la resposta municipal, local.
1: 608-717-141.
0: I estigueu molt atents al programa d'avui. Espera, deixa'm posar una cançó que hi vagi bé, aquesta. Avui regalarem el nou producte de Wonderbox pels amants del futbol en col·laboració amb Una Buena Camiseta. El premi, atenció, és una caixa sorpresa amb una samarreta oficial a dins d'una selecció de les que hi participen al Mundial. Una samarreta oficial a dins d'aquesta caixa sorpresa. No sabreu què s'hi amaga fins que no l'obriu. Per tant, crec que és un regal molt xulo. Aquí al Matina Codina disposem avui d'una caixa sorpresa edició limitada Mundial, on hi trobareu una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades. Quina serà? Sorpresa. Si vols aconseguir-la, envia un àudio al programa dient-nos quin és el vostre país preferit del món. No cal que participi al Mundial. I per què? Pel paisatge, per la gent, pel menjar, pel record que us porta, o pel que sigui. Envieu una nota d'àudio al 608-717-141 i guanyeu una de les noves caixes sorpreses de Wonderbox en col·laboració amb Una Buena Camiseta, que per descomptat són el regal perfecte pels amants del futbol. I tens samarretes oficials de seleccions, però també de milers de clubs. Descobreix-les a wonderbox.es, wonderbox.es i a unabuenacamiseta.com. Doncs amb el menú desplegat ja podem arrencar musicalment el programa. Avui ho farem amb Taylor Swift i la banda sonora que ha fet ella, la nord-americana, així una mica bestial country, per la pel·lícula que s'estrena el dia 19 de juny, la setmana que ve, Toy Story 5. Es diu I Knew It, I Knew You. Bon dia.

0: totes les ficades de pota i relliscades al ja tradicional Patina Codina amb les cagades dels integrants d'aquest programa, Xavi Cazorla.
1: Hola, programa sempre tenim les formigues de l'Hormiguero per aquí emprenyant.
2: Sí, sempre. Vas a decir de nosotros, cabezón.
3: No te metas con las hormigas, que vamos a matar.
2: Eso.
1: A vegades, però, més que emprenyar o amenaçar, són molt desagradables, molt, massa. Si esteu esmorzant, bon profit.
0: Que per error vaig comprar uns slip al Zara.
4: Ui, fatal.
0: Que se'm fiquen per la ratlla del cul, em molesten aquí a l'engonal.
3: Sí, tu eres de los que te compras el calzoncillo de color marrón porque así con la mancha de caca ya no se nota.
2: Ah,
3: Pedrol.
2: Sí.
3: Oye, ¿tú cuando te sacas un moco te lo comes o lo guardas en un pañuelo en el bolsillo?
4: Doncs es veu que és proteïna, els mocs.
3: Digues. Tienes una viruta de mierda pegada a un pelo del cul.
2: Joder, una viruta. Com si fos per Nil Iberi. Però què dius?
4: Escolta'm una cosa.
3: Te lo sacas con paper o con las uñas.
2: Una viruta. Un fàstic.
4: Joder, la damasco está mi esta.
5: Mira. Fa benigana, aquesta hora.
0: No, perquè jo t'he de dir que com a comunicador valoro molt la capacitat descriptiva d'un orador.
1: Ja.
0: I va dir viruta i la vaig veure perfectament.
2: Desgraciadament la van veure tots, Ernest.
3: Sí. Porque todos la habéis tenido y os habéis sacado con las uñas.
2: Un tarzanito.
1: Bé, en qualsevol cas, aquesta setmana, canviant de tema, per favor, la Mar... A Mar, ens vas regalar una imitació.
6: Ah, sí?
1: Sí, i això es mereix un destacat.
6: Aviam. Jo la imito a Carmen Sevilla.
2: Calleu!
6: Sí, mira, atenció. Diu...
0: Dale.
6: Jo

0: qual la imitant.
1: Era fins aquí.
2: Ole!
3: És una mujer digna d'admirar.
0: En quin moment de la teva dura infantesa vas aprendre aquesta cançó?
1: Quan la vam fer a tocar més sona, va imitar l'Edurne i ho va fer superbé i vaig dir, hola, jo també vull una cosa, no, està tan malament.
4: Ara, a mi m'agrada, jo tinc molta enveja dels dos cabezons aquests perquè fan moltes bauetes i jo no en sé, clar. I ara també tinc enveja de tu.
1: Veus, perquè feia Carmen Sevilla.
5: També s'ha de dir que mentre anaves fent, jo almenys no em vaig atrever a saber si estava bé o malament perquè no.
1: I ara saps que no, està tan malament.
5: Penso, doncs
0: deixa'm
5: no
0: subratllar i posar en negreta també a com de malament vam fer nosaltres les mans.
1: Semblàvem
0: una hípica.
6: Sí, pero bueno, también las pidió la propia artista, que esto es algo que hago yo ahora. Cuando hablo digo, aplausos.
4: Aplausos.
1: Sí,
4: aplausos.
1: Exacto. És que eres mi referente.
6: Muchas gracias.
4: I acabarem amb un moment que protagonitza una mica l'Alan, que va donar pas a un tall del programa Mi Extraña Adicción, i ell va dir que potser a la Mar li interessava el tall pel contingut del tall.
0: Ostres.
4: No sé, crec que al final no, però vull dir que encara ens ho estem mirant.
6: Coneixes el programa Mi Extraña Adicción?
0: Oh.
6: Un dels casos és el d'aquesta noia. Atenció, Marc, això potser... No sé si et pots enganxar o no. No sé.
1: Aviam què dius, Alan Lillo.
6: No. Ho diu la pròpia dona, eh? No té desperdici.
7: Tengo unos calzoncillos de mi padre.
8: ¿De tu padre?
7: Y los vuelo. Pues...
1: ¿Qué es?
7: Y siento una descarga de energía, de relajación y calma.
6: Que fort, eh?
4: Però que fort, com has introduït el tall, Alan.
1: Que fort que pensis que això a mi m'agrada. O sigui, aquí està el tema de la secció ara mateix.
6: El teu pare és un agent immobiliari i potser a tu et connecta
1: més. Però quin fàstic, per què estàs dient?
0: Ens podem centrar en la part biològica d'això, perquè està clar que la Mar Puga no fa... Que podria passar-te, perquè jo tinc la sensació que hi ha alguna cosa que pot ser química.
6: Clar, biològic.
0: Som animals, tio.
8: Sempre el dia de la mare amb el matí de Codina i Jardilà.
1: Esteu malalt.
5: Vaya dos, aquí traient les propietats dels calçotets.
6: Et demano perdó perquè no...
1: No, demana perdó al meu pare.
6: No, i a més és de Pamplona, vull dir que...
1: I de Bandera.
6: Com el meu, que és de Navarra.
0: Sí, però ara jo sempre que el vegi... M'imaginaré els seus calçotets i la Mar olorant-los.
1: Quin fàstic, Ernest.
0: Per culpa del Lillo.
1: Que això era per demanar disculpes i veure que no.
0: No, però un dia hem de parlar amb algun expert que ens digui si porta realment alguns beneficis en sumar la roba interior dels nostres.
4: T'està interessant massa el tema des que ho vam comentar.
1: Sí, no té més.
0: 6 minuts i les 8, Cazorla.
4: Acabem amb totes les pifies juntetes.
0: Vinga, va, una rere l'altra, eh? Tenen tots els que van morir a l'avió de Vive. A la Vall d'en Bas.
1: Molt bé.
6: A la llevat... No m'ha sortit. Allà a la vall, te'n vas.
0: Molt bé. Com va ser el temps? La nostra bruja... Bruja.
1: Bruja.
0: Brúixola, volia dir.
1: I ara hem fet aquesta mega festa al Palazzo. Valguarnera.
4: Encara tots aquells països que venen de segons quins països.
6: Llavors, agafar el Goku i dir-li que havien canviat d'escenari i que guanyés l'altre.
0: L'hem perdut una mica en aquest capítol de Voladarà. Segurament té alguna cosa a veure amb la notícia.
6: Però no és molt difícil d'entendre. El meu fill, que té 4 anys, el va entendre.
0: Tot aquest conjunt, aquesta congeminació d'actes...
4: Efectivament, no sé què és una congeminació, però entenc que sí.
9: La seva posició contrària a l'avortament o a l'eutanàsia...
4: Epa, tot a por el re. I el català, que és com s'ha de conscienciar la gent.
0: Avui, precisament, arriben els plats frots els plats frots.
10: ¿Qué insecto?
11: A mí, por ejemplo, los pececillos de cama...
4: No, los pececillos de plata, no existen los pececillos de cama.
5: Pues tendrán que dormir también los pececillos.
1: Hola, papa, ¿cómo está, Gis?
6: Buongiorno,
1: Marpuga. Es que, clar, jo li parlo una mica a aquest senyor i es posa erecta.
4: Marc, és 60 d'edat.
0: Després la Mar Puga llavors se'n va a veure el papa al carrer Rosselló i s'emociona.
1: No, home, perquè tot li em tirava la canya aquí al carrer. Què li passa a aquest senyor? Ai, és igual.
0: Xavi, que fer-la, moltes gràcies per posar-nos davant del mirall.
6: Quina setmaneta, després us queixeu quan us posem mala nota, però és que, escolta, una darrere l'altra.
12: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.

0: saber que el Mundial d'enguany és el més gran de tots els temps. Hi haurà 48 seleccions competint per arribar a la gran final, que serà el 19 de juliol.
1: Diablo.
0: I és la primera vegada també que la FIFA reparteix l'organització en tres països. En aquest cas estem parlant dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. I he pensat, calla, com hi ha molta gent que escolta el Matina Codina que no li interessa el futbol, com és el meu propi cas, us faré una anàlisi honesta dels partits que vindran els propers dies i ho faré igual que fan els periodistes esportius quan alguna cosa no és molt emocionant, que és música màquina molt alta i fent moltes inflexions amb la veu.
1: Vinga, comencem pel partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Dues nacions que s'enfronten per primera vegada en alguna cosa que no sigui a veure qui té la tanca més alta. La nació anfitriona s'enfrontarà a un país que més que un nom té unes instruccions per saber-nos situar. Sud-Àfrica, un nom que competeix directament amb República Centreafricana, no? O Sahara Oriental, que dius, hi ha un Sahara Occidental? No, però bueno, tu ja saps on està. Els mexicans jugaran a casa per assegurar-se que Trump no els retira el visat a mig partit i prometen donar un espectacle lamentable o, com dirien ells mateixos, una autèntica quesadilla.
2: Oh, qué malo.
1: Corea del Sud, Txèquia.
0: Corea del Sud, la Corea avorrida, s'enfrontarà a Txèquia, a l'Eslovàquia divertida, en un partit on el guanyador real serà tot aquell que decideixi apagar la tele i veure els Simpsons. L'equip txec segurament serà la primera vegada que vegi un nord-coreà en persona, de la mateixa manera que l'equip nord-coreà segurament serà la primera vegada que vegi els drets humans. Wow. Bon futbol, estratègia i golaços són tres coses que no trobareu en aquest partit infumable.
3: Olé!
1: Canadà, Bòsnia i Herzegovina.
0: La nació més avorrida del món, Canadà, s'enfrontarà a Bòsnia i Herzegovina, un país que té nom de grup tribut a Sònia i Selena, no? Bòsnia i Herzegovina. Tornant a la festa major de Manlleu. Dos països que existeixen única i exclusivament perquè els seus veïns ho permeten i que cada dia que veuen sortir el sol és un regal que els dona la vida.
3: Olé.
0: Ja sabeu què diu la dita? A Bòsnia i Herzegovina, cazorla cabezón. Sabeu què es veu des de la torre més alta de Toronto?
3: Què?
0: El que mal arriba per aquest partit del Mundial.
1: Estats Units, Paraguai.
0: Els Estats Units protagonitzaran el primer enfrontament sense morts ni ferits de la seva història recent, medint-se contra el Paraguai, el país menys guai dels dos que acaben en guai, i que té una capital que es diu com la meva veïna, Asunción. El dissabte 13 de juny teniu una cita amb qualsevol altra cosa que no sigui aquest partit insuportable, que serà tan avorrit que no descarto que els propis jugadors estiguin mirant Pinterest durant gran part del maig.
1: M'encantaria, m'encantaria. Alemanya, Curaçao.
0: Els alemanys es llencen un cop més a la conquesta del món, però aquest cop els camps, en comptes de ser de concentració, seran de futbol. S'estrenaran contra una nació clarament inventada, que sembla el nom que li hagi posat un tio borratxo intentant lligar amb una portuguesa, en plan, Curaçao!
3: Ven aquí!
0: Què podem dir de Curaçao? Que se la podríem portar una onada i no ens n'adonaríem. Com aquell amic que fa un any que va marxar al grup de WhatsApp i ara és massa tard per dir-li, hòstia, què et va passar fa dos anys, no? Què podem dir d'Alemanya? Doncs que mentre juguen a futbol no estan envaint Àustria i Polònia. Endavant amb el futbol!
1: Doncs, escolta, l'àrbitre xiula al final de la secció.
0: Sí, senyor.
1: Molt bona. Escolta, tinc ganes ja que arribin més partits per tornar a escoltar més anàlisis del Sergi Ferrer.
4: Que
5: som els països, vale? Està feo.
6: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: La reportera d'ahir de la Sonsoles, la Pilar Vidal.
1: Bueno, aquesta setmana és la persona que més ha treballat de la tele del món, la reportera Pilar Vidal, una reportera molt creient que s'ho ha deixat tot cobrint la, bueno, tot aquest seguiment del Papa.
0: Home, ha aconseguit que beneïssin dues vegades el programa de la Sonsoles.
1: Exacte, però fixa't, jo crec que ha treballat tantes hores i amb tanta intensitat que ha perdut la sensibilitat.
0: Sí,
1: ara ho entendreu. Si no, que li diguin a aquesta nena a la que li va posar el micro i la va tractar una mica, tant ella com els pares, com un gos.
2: Ai,
1: saps?
3: Mira, hay una niña, mira, mira. Espera, mira, la niña está. Perdona. La niña rubita, traer a la niña rubita. La niña rubita. Ven, ven, ven, cariño, ven. Mira, esta niña, ¿cómo te llamas?
4: Victoria.
3: Victoria. Victoria, el Papa, tú le has entregado un dibujo al Papa, ¿y qué te ha dicho el Papa?
4: Me ha dicho gracias.
3: Gracias. ¿Estás emocionada?
4: Sí.
3: Te hacía mucha ilusión, ¿verdad?
4: Sí.
3: La niña está.
0: Mare meva, quina manera de tractar els nens.
1: Passa-me la niña, hombre.
0: No, és com vinga, si no la Sonsoles em fot bronca.
3: La niña estats.
0: I llavors, per definir-la...
3: La niña rubita. Ven, ven, ven, cariño, ven.
5: Deja hablar a la niña, hombre, que eso es todo muy feo. Deja hablar a la niña.
0: Ven, que hablaràs con mamá Pilar Vidal.
1: Sí, molt bé, la Pilar Vidal ho ha fet molt bé, s'ha de dir. La societat... Ai, la societat. La societat creient... Ara no, així en castellà, no sé per què. La societat creient que ha vingut a veure... A veure, el Papa aquests dies hem de dir que s'ha dividit en dos grans grups. Els qui, com aquesta família, estaven a peu de carrer i els qui no ho han necessitat perquè tenien un balcó. En aquest segon grup estava una senyora que diu que no era creient. Val? Fins que va rebre un senyal del cel en directe.
6: Que què?
7: Ostres.
8: Y nos hemos subido hasta aquí, hasta un punto privilegiado. Desde este balcón, Lola, esta tarde no te lo pierdes.
9: No, qué remedio, no me toca otra. Vivo aquí y bueno, lo voy a ver con tres amigas más.
0: Vale.
9: Y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno. ¡Uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre.
10: ¿Cómo?
9: Yo no soy creyente. ¡Uy, una mariposa! Igual és mi madre.
1: Joder, que ràpid ha canviat d'opinió, no?
6: És molt, Però prou bé ha sortit la dona per haver tingut de mare una papallona, que no és fàcil educar-te en aquesta...
1: Que peroles.
0: Però estàs allà, no? Estàs allà, passa el Papa i de cop i volta...
6: Buah, flipa.
0: O sigui, l'efecte poderós i transformador del Papa. O sigui, pot ser que et planti la teva mare allà en forma de papallona.
6: Sí, som tant.
0: I no creia, no hi creia.
6: Ha passat més d'un cop,
0: Sí. Escolta'm, brutal, brutal la tele d'avui a l'Enlino, i a partir d'ara jo, quan vulgui que la mare faci una secció, li diré...
3: La niña está.
6: Vale.
1: M'agrada.
3: La niña rubita. Ven, ven, ven, cariño, ven.
11: Matina Codina. Un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Això és una versió d'un clàssic de Shakira, el Whenever, Wherever, la Shakira que aquesta nit ha actuat a la inauguració del Mundial. No sé si l'has vist, Mònica Oser, bon dia.
1: Doncs no l'he vist, hola, bon dia. No l'he vist. He vist algun vídeo per Instagram que sortia el Bryan Adams. No sé si ha tocat també Bryan Adams.
0: Mira, com bé saps, avui ve adormit. Que són coses que ens passen a les persones de carn i ossos, que a vegades ens adormim. Adormir-se vol dir que he arribat aquí a 5:45, eh?
1: Ja, home, és d'hora. No sí, t'has adormit. Oficialment no t'has adormit.
0: Exacte, però no he tingut temps d'aprofundir en res avui.
1: Jo tampoc ho he vist perquè em surt tot. A Instagram surt sempre. Yeah. Bryan Adams va fer un pipi i em surt. Saps què vull dir? Perquè com miro molt vídeos seus...
0: Ha fet ja el primer pipi avui o no?
1: Sí, ja l'ha fet, ja l'ha fet.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, Musar, va, que tenim poc temps.
1: Sí, vinga, va.
0: Però avui el titular és bastant ràpid, no?
1: Puja la temperatura, molta calor. I caloreta, caloreta. Sí, serà un cap de setmana de ple estiu amb temperatures que es disparen una altra vegada. Estem parlant de valors d'entre 32 i 36 graus a les comarques interiors o fins i tot arribant als 37-38, especialment de cara a diumenge a les comarques de Ponent. Calor a tot arreu, un ambient xafogós i amb només amb algun ruixat al Pirineu de cara a diumenge a la tarda. La resta del cap de setmana no s'espera pluja. I avui ja comencen a pujar aquests termòmetres. Ho faran al centre del dia, màximes d'entre 28 i 33 graus, amb matí de sol i algunes boires, i després a la tarda, com a molt, amb alguns núvols en sectors de muntanya. I ara mateix tenim 14 graus a Berga i també a Sant Cugat del Vallès, 19 graus a Amposta, 12 a Girona, 15 a Lleida, 19 a Tarragona i entre 18 i 20 graus a Barcelona.
0: Doncs els termòmetres que ja arrenquen avui divendres ben amunt.
1: Sí.
0: 19 graus, he sentit.
1: Que aniran,
0: Gràcies, Usart. Adéu. 6:45 del matí, després de saber quin temps farà avui, escoltem Josh Fawad amb aquesta versió per la qual l'estem apostant fort a Reaction 5 del Like a Prayer de Madonna, i de seguida totes les notícies del dia, tot allò que has de saber per arribar informat al Matadero.

0: estic fent una mica el warm-up, l'escalfament, per si aquesta nit o aquest cap de setmana aneu de festa, una mica de música electrònica moguda pel divendres, amb aquesta versió fantàstica de Like a Prayer, un dels números 1 de RAC 105, la teva ràdio, la teva música, el teu despertador, Matina Codina, i aquestes les notícies que has de conèixer avui, 12 de juny. Per exemple, heu de saber ara mateix que el Mundial de Futbol ha donat ja el tret de sortida enmig de protestes i carregat de polèmiques amb els Estats Units. Durant la jornada inaugural hi ha hagut diverses protestes a Ciutat de Mèxic. Ni Donald Trump ni cap dels dos altres països anfitrions, Mèxic i Canadà, han assistit a l'acte. En l'àmbit esportiu, Mèxic i Corea del Sud s'han endut les primeres victòries del Mundial. L'equip coreà ha guanyat mitja hora, 2-1 a la República Txeca, malgrat que ha començat perdent. En el partit inaugural, l'equip mexicà va derrotar 2-0 a Sud-àfrica en un partit que va acabar amb 3 expulsats. Déu-n'hi-do, anem forts. Donald Trump fa marxa enrere i anuncia que aquest cap de setmana podria arribar a un acord de pau amb l'Iran. Veurem què passa. El president dels Estats Units ha ordenat aturar tots els atacs sobre Teheran programats per aquesta matinada. Ara bé, l'Iran ja ha sortit a correcuita a desmentir el possible acord. Avui que entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, que ha de servir per enterrar del tot la política d'acollida de l'any 2015. L'acord endureix les polítiques migratòries i ara serà més difícil que un migrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que hi viuen en situació irregular. I també avui el Papa acaba el seu viatge a l'estat espanyol i ho fa des de les Canàries, on precisament ha parlat d'aquesta crisi migratòria. Sí, ho ha fet i ha picat la cresta als països europeus, els demana que no converteixin els mars en cementiris i que tractin el tema de forma prioritària. 6:34 minuts, els cantaires expulsats de la Sagrada Família perquè volien cantar els segadors durant la missa de Lleó 14 van sortir a protestar ahir en contra de l'actuació de la policia. Més de 300 persones es van plantar davant la basílica i van interpretar l'himne que no van poder cantar dimecres quan els ho van prohibir. També partits i entitats independentistes han denunciat la situació i a Catalunya, els incidents amb armes de foc i que acaben a trets no paren de créixer. En aquest 2026, a fe de Déu, que ja hi ha notícies, aquest 2026 les situacions en què una pistola s'ha arribat a disparar han augmentat més d'un 30% respecte al mateix període de l'any anterior. I el Departament de Salut ha obert un expedient a la Vall d'Hebron perquè creu que no va actuar a temps en el cas del nadó maltractat. La conselleria també ha sancionat l'Hospital de Sant Pau i Sant Joan de Déu. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. Tot plegat en un divendres que, com sempre, és dia d'estrenes al cine i arriba el dia de la revelació de Steven Spielberg i la coproducció catalana Ivan en Haddaum, premiada a la Berlinale i al Festival de Màlaga. De música, nou disc d'Olivia Rodrigo, Belén Aguilera i nous temes d'Alfred García i la col·laboració entre Joan Dausà i Mamaduixa. Totes aquestes novetats les podreu escoltar abans de les 10 del matí amb l'Albert Buscarons. Per tant, tothom atent. I a la resta dels esports, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho. L'entrenador portuguès era una promesa electoral de Florentino Pérez i ha firmat per 3 temporades. El retorn del tècnic portuguès té la derivada del fitxatge de Bernardo Silva pel Real Madrid. El migcampista arriba lliure del Manchester City. Aquest cap de setmana, per cert, pel que fa al temps, ja ho hem explicat, es tornen a disparar els termòmetres. Per tant, escolta'm, platgeta, geladet, ulleres de sol i el que convingui. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb les efemèrides, el trànsit, la Mar Puga i l'Arnau Mulet. L'Arnau Mulet, abans de les 7, que no sé de què ens parlarà avui. Per tant, no desconnecteu. Ara tornem.
1: RAC 105 Barcelona.
2: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats i en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou Opel Frontera GS Electric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny.
11: Hey guys.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
1: Yes, bon dia. Una setmana, no?, de repant. Una setmana heavy,
2: Una temporada, no?, de repant.
1: Potser... Sí, és que sí. Una vida, de repant.
2: Hòstia, aquests del matí a Codina anem de cul tot el dia, tu.
1: Sí, efectivament.
2: Què, com estàs? Com has dormit? Com has descansat? Estàs bé?
1: Molt poc. Sí. He dormit 4 horetes de res, ahir vaig fer un sopar, vaig tenir com mil històries. Vaig sortir molt tard d'una gravació increïble. Ahir vaig fer una entrevista, Ernest.
2: Ah, sí?
1: Magna.
2: Aquí?
1: El Juan Rabonet.
2: Ah.
1: Sí.
2: Juan Rabonet, per quin motiu? Per quin motiu?
1: Doncs per portar-vos a RAC 105 contingut de qualitat.
2: Vaig
1: anar allà tu, euros, dubidú,
2: sí.
1: No lo quieres, allà tu. I vaig estar amb la família de Jazz Music, que com sap els adoro. Sí, sí. Per mi és anar a casa. I vaig estar molt contenta, però vaig estar fins tard. I vaig empalmar amb coses. Anaven al cine, no vaig anar... perquè
2: fixa't,
1: no, la
2: vida d'estrella, la Marpuc, eh?
1: Bueno.
2: Escolta, em preocupa que Jazz Music sigui casa teva, perquè això vol dir que et faran una oferta aviat. Ja saps que jo estic patint perquè marxis del matí a Codina.
1: Mira, vaig estar parlant amb el Juanra del tema de feina i tal.
2: I què diu?
1: No, i em va dir

0: tele com pim, per sort, saps? Sí, però, claro. Però no, no, m'ha dit molt bé, molt bé.
1: Escolta, doncs ja sentirem el que t'ha dit el Juan Rabonet. El cap de setmana et pinta bé, baby, o no?
0: Mira, no tinc absolutament res. Bueno, el dissabte vaig al teatre a la nit i potser al matí un rooftop, però vull dir que no tinc com res a un evento, vaja. Bueno.
1: Té l'agenda més plena no sé que qualsevol de vosaltres, però per ell això no és res.
0: És que vull descansar aquest fin, Déus, no em vull liar molt en plans.
1: Una cosa el que vols i l'altra és el que faràs finalment. Sí. Doncs jo avui me'n vaig al Cabró Rock a punxar. Tot i que seré el més matiner dels dijòqueis, però bueno, faré els dos primers passes, però si veniu d'hora em veureu allà, amb les ulleres de sol, perquè avui foto una cara de son, una cara de cadavèrica espectacular.
0: Home, dorm la tarda abans d'anar al
1: migdia. S'intentarà, no prometo res, perquè porto un trasbals, un desajust amb el tema de dormir, fatal. Vinga, a 6:45 del matí, 12 de juny, és divendres, i aquestes són les efemèrides i commemoracions que repassem amb la Pugator.
0: Avui, estimats oients, estem al mes de juny, que és l'equador de
1: l'any. Acabo de veure què poses ja.
0: No, però té una explicació. Llavors, com estem ja a l'equador de l'any, mes de juny és el mes 6 de 12. Ah. I el 12 què passa?
1: Què?
0: Que és el mes més feliç
1: de
0: l'any.
1: Però què estem celebrant?
0: Però escoltem una Nadala i és de la Mariah Carey, perquè avui fa 36 anys que la cantant treia el seu primer disc. I perdona, la Mariah Carey és molt famosa per aquesta cançó, però què més canta?
1: Sí, però posem una altra.
0: Aquesta te l'he posat perquè la va treure justament fa un any, un mes de juny.
1: A favor teu diré que un dia Berto Romero, el gran referent i excompany de la ràdio, també un dia va explicar que ell es posava la Mariah Carey al mes d'agost. Diu, és quan se necessita la Mariah Carey, és quan tienes calor, tiene un efecte refrescante. No?
0: Absolutament.
1: Està bé. Va, més cosetes. Ja. Vinga.
0: I avui fa 35 anys que en Son Goku es va transformar en un superguerrer per primera vegada.
1: Uau, com ho va fer? Home. Tant de bo un dia poder-ho descobrir, I així ho faig jo.
0: I un 12 de juny del 1897, això t'agradarà, Ernest, inaugurava la cerveceria de Maracaibo, que era a Venezuela i era la primera en fabricar la cervesa del país. Per tant, començava la cervesa una data com avui.
1: Doncs vinga, tots els panxes cerveseros d'aquest país, ben contents, ben contents.
0: I estem escoltant un tall del Japerut de Notre Dame doblat pel Constantino Romero, i és que avui és el Dia Mundial del Doblatge. Jo sóc
1: el teu amic. Pau, descansi, Constantino
0: Romero. Quina
1: veu
0: tenen els dobladors? Jo que
1: t'alimento i et vesteix. A tu no t'agradaria fer de dobladora, Mar Puga?
0: M'encantaria, Ernest. No, la veritat que no. No és un tema que, saps?
1: A mi m'hauria agradat,
0: Sí? Sí. Mai estàs? Però,
1: sí que estàs, sí. Que no. Estàs. Que sí, que no tinc temps ni d'anar a pixar,
0: pràcticament. Vale, doncs no siguis doblador.
1: No, si algú vol contractar, que em contracti. Si hi ha algun director de cinema o que sé, algun estudi de doblatge...
0: Home,
1: que
0: tu tens veu, i tens una veu maca i fonda.
1: Sí, però això s'ha de ser actor, Jo no sóc actor.
0: Ja, jo sóc actriu, però no doblo.
1: Exacte, tu ets tot. Vinga, aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
0: Doncs parlant d'actors, començarem amb un actor que és una mica el crush de totes. Ell és el Mario Casas.

0: sí. Avui fa 40 anys ja.
1: 40. Que
0: fort. És quan ara a mi em comença a agradar, veus? No m'agrada mai, el Mario ja, era, ja comença a fer-se un home, està guapo. Ah. Em passa amb el Maxi Iglesias una mica el mateix. Felicitats des d'aquí. També l'actor Dave Franco també en fa 40. La cineasta Itziar Boyain en fa 58. La model, el model, perdó, Gerard Sabé en fa 30. I anirem amb dos cantants. L'Anna Tijoux, que en fa 49.
2: Toma.
0: I acabarem amb una meravellosa que també en fa 40, avui en fan 40 tots, que és la Rosalén, per favor. Oh! Una porta violeta en la paret. Quina veu.
1: Els 40, els nous 20. Els nous 20.
0: I tant, mira, són tots de la teva quinta,
1: sí,
0: tots aquests.
1: Sí, sí, són de la quinta dels bons, dels 80. Mar Puga, moltes gràcies. Tens alguna cosa a dir sobre els astres o no?
0: Bueno, diré que avui els verges tindreu un bon moment per destacar i per tenir bones idees. Els balances, vale, podeu tenir converses afavorides i a crear acords entre relacions. Els sagitaris, avui us sentireu inquiets, sentireu curiositat i ganes de provar coses noves. I els taures, sentireu constància i paciència per poder donar bons resultats.
1: I ara, com duien les carreteres, el primer que fem avui al Matina Codina per saber com se circula per la xarxa viària ens ho explica, com sempre, Ferran Aràndiga. Endavant.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb un accident que des d'ahir al vespre doncs està actiu a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu amb direcció Lleida. Per altra banda, a hores d'ara ja parlem també de retencions habituals, tot i que amb menys intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, que durant aquesta setmana tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que afecta també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt hi ha retencions fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès, a hores d'ara, força normalitat i tranquil·litat. Sí que destaquem alguns punts amb un quilòmetre de lentitud a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, a la C58 amb retencions a Sant Quirze en direcció a Barcelona, i també pel Llobregat tenim lentitud puntual a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu, i també a Cornellà del Llobregat per l'A2 tot plegat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: I un petó a tots els conductors i conductores que esteu sintonitzant RAC 105, els trapelles i agosarats que ara escoltareu el hit per sortir del llit, Mar Puga.
0: Doncs mira, avui escoltarem la cançó de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest 2026, perquè va sortir ahir l'anunci, ahir a la tarda, a les 5 de la tarda. Jo ja l'he vist, si no l'heu vist el mireu, i si no el podeu mirar a les 9 farem una anàlisi en detall. Però de moment escoltem els Beach Boys, que canten Golden It Be Nice.

0: Will and It Be Nice és aquesta cançó dels Beach Boys que posa la banda sonora doncs, al nou anunci d'Estrella. Fes-nos un highlight de l'anunci, molt ràpid, per la gent que no ens pugui escoltar a les 9 del matí.
1: Per mi el highlight d'aquest any és que és un anunci completament diferent als que s'han fet fins ara.
0: Sí?
1: Sí, sí. No, sí.
0: Però també passa una platja amb famosos.
1: Passa una platja i amb famosos, sí. Història del Mediterrani, però no... Té un altre to, té un altre estil.
0: I el fil conductor, diguem-ne, argumental, quin és?
1: Clar. El fil conductor és una llegenda d'una persona i llavors entre els famosos comenten una llegenda que passa allà on estan al Mediterrani.
0: Entesos.
1: No és tant una història d'un grup d'amics, sinó una llegenda d'una altra persona que s'enamora d'aquest mar.
0: A les 9 tots els detalls del nou anunci d'Estrella d'Am i ara saludem l'Arnau Molet abans de les 7. Bon dia, Arnau.
2: Ei, bon dia, Osona, bon dia, Catalunya. Què tal, com esteu, família? Jo encara no he vist l'anunci, Estic frisant per veure'l. Ara, quan arribi, me'l posaré només a arribar. Hosti. Perquè tinc diverses coses obertes, L'anunci d'Estrella d'Am, l'actuació de Shakira, també hi ha unes declaracions de Rosalía que diu que ha parlat del seu pare i no sé què. Bueno, ho penjarem a l'Instagram de RAC105, evidentment, que tothom ens segueixi, @RAC105.
0: Sí, passa'ns tot això, que és tan interessant, que potser ho expliquem nosaltres abans al Batir a Codina.
2: Doncs ara t'ho passo.
0: Vinga. No,
2: Va passar la Berrus Carons, que està sempre al tanto de tot.
0: El Quite, que es diu, el Quite.
2: Sí.
0: De què ens parles avui, Arnau?
2: Què? Avui us parlo dels concerts. Resulta que una ciutat com, per exemple, Barcelona no parem de veure grans artistes que decideixen venir a tocar, jo què sé, el Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic.
0: Sí.
2: Són llocs on hi cap moltíssima gent, però realment tothom ven les seves entrades. S'esgoten tan ràpid com ens dona la percepció? Doncs sembla que no, i això té un nom. Escoltem el tall, va.
3: Blue Dot Fever, la fiebre de los puntos azules. Es el nombre que ha recibido este fenómeno y está ocurriendo en todas partes. Te cuento. Tras la pandemia, se generalizó un boom por los espectáculos en vivo. Los artistas comenzaron a subir los precios y ofrecer espectáculos cada vez más caros, chocando con la demanda real y con su público. Y esto sumado al poder de las grandes tiqueteras, que tienen el gran control de la venta de entradas y se permiten subir los precios a su antojo. De verdad hace falta inflar tanto los precios. Un artista necesita empezar en un estadio. De verdad el éxito justifica cualquier tamaño de gira. Y aquí llega la verdad. Los puntos azules son la evidencia de la lucha entre expectativa y realidad. Este fenómeno aumenta el elitismo y que la gente vaya menos a los conciertos.
0: Resumeix-m'ho perquè és una mica espès per l'hora que és, això.
2: No, bàsicament que després de la pandèmia semblava que els espectacles s'havien d'omplir sí o sí, i resulta que ens estem trobant que no, que els grans artistes posen a la venda les entrades pels seus concerts i no les venen totes. Val?
0: Mm-hmm.
2: Llavors això té un nom que es diu Blue no sé què exactament, que ha dit aquest senyor, que m'ha semblat molt interessant i per això us he portat al Matina Codina sempre informació de servei.
0: Les venen totes, no sé que siguis Bad Bunny, Taylor Swift o Rosalía, que aquests sí que les venen totes.
2: O Coldplay.
0: Coldplay. I en qualsevol cas, és veritat que tots semblem bancs de peixos, no? O cabretes, no? Que tots anem al mateix lloc.
1: 100%.
2: Ara s'ha vist amb això del Bad Bunny, que hi ha molta gent que va al concert i no sap les cançons. Només hi va per fer-se la foto i una mica el postureu de dir, he anat al concert de Bad Bunny, no?
1: Sí. Absolutament.
2: Però bueno.
0: Això ha passat tota la vida, escolta'm, aquí hi ha una cosa de classisme i de voler aparentar.
2: Saps on no hi ha classisme? El Cabró Rock, que aquesta nit ens veurem allà, no?
0: Sí, senyor. Vens amb la família o els deixes a casa?
2: Home, no. De fet, avui no vinc, vinc demà. Avui ve la meva estimada senyora, que la veuràs per allà, i ja li diré que faci un vídeo de la teva actuació perquè la vull veure.
1: Això.
0: Bueno, si us heu separat per un dia, no?
2: Sí, perquè, clar, algú s'ha de quedar en pau. Llavors,
1: ja
2: ella va avui, jo vaig demà i ja està.
0: Doncs no descarto tirar-li a la canya. És broma, Molet. És
2: home,
0: broma, és
2: espero
0: broma.
2: Que no, és la broma. Veritat.
0: Ho deixem aquí, gràcies, Arnau. Ara tornem.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova MediaMark i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMark.
8: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Michael Kors, Tommy Hilfiger i New Balance per menys en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
10: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisur.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: aquest partit, gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
2: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
3: I els frescos d'Aldi!
2: Al!
3: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
2: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: 12 de novembre del 1928.
4: I el número de la sort, el...
5: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina... Almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
7: Doncs 30 programes, Cotarol d'avui, per marxar a vacances. Bon dia a tothom.
8: Bon dia
7: a l'Alillo.
8: Bon dia.
7: Ara ja, des d'avui fins a final de temporada, ja ho anirem fent així.
8: Sí, no?
7: Anirem fent aquest compte enrere.
9: A mi em va bé. Tot i que els últims 5 o 6 ja sabeu que es faran... Jo us ho porto.
7: Els últims 5 o 6.
10: No, sí. 5 o 6 no, aquests es faran sols, no. Perquè ja veurem el divendres. No. El programa serà el 4 de juliol.
9: Ui, el 4 de juliol, li tinc una por, el 4 de juliol.
7: El que heu de fer és gaudir d'això, o sigui, som uns privilegiats.
5: Ai, sí, és maco.
9: Però quan sona, sincerament, no, a mi aquesta feina m'apassiona, ja ho sabeu, i amb vosaltres aniria a la final, al fi del món, al final, al Finisterre.
10: Final del
9: aniria al Finisterre.
5: Ah, hi he estat.
9: Cada vegada que us sona l'alarma al matí, a les 5, o a tu, a l'Ernest, a les 3,
7: sí.
9: No penseu, uf...
7: No.
9: Uf, que poc no. Privilegiat que sóc.
5: No, jo penso, guai, quina sort, penso, quines ganes.
7: Quina sort poder ser un superheroi.
10: Quina ràbia quan
11: jo tinc un truc. Voleu un truc?
9: Mai tant.
7: No ho sé, depèn.
9: Però quan els pantalons.
11: Quan tinc aquesta època, que m'està costant més i tal,
7: sí.
11: Sempre miro documentals de presons sud-americanes. Llavors veig l'estat en el que estan aquelles persones...
7: Deplorable, sí.
11: I penso, jolins, si jo em puc prendre una Coca-Cola ara mateix.
9: Clar, jo parlo amb gent que treballa a l'altra ràdio. A una altra ràdio que no puc dir,
7: sí.
9: Que per mi és com una presó, també.
7: No, hi ha feines molt difícils i molt complicades.
5: Tenim molta sort.
7: A l'aire lliure, amb aquesta calor, sí. O fins i tot en ambients absolutament irrespirables.
9: Oients que ens escolten i tenen unes feines duríssimes.
7: Exacte.
5: I a més, a vegades diem, ai, és que anem supercansats, és que aquesta feina...
7: Doncs vés a dormir abans.
10: Bueno, però una cosa, no, si ara no més... podrem dir que estem cansats un dia.
5: Podem, però vull dir que no ens podem queixar. Hi ha gent molt pitjor. No,
7: com diria la meva mare, Cazorla, tu vas néixer cansat, tio.
10: No, jo no sóc una persona cansada, però aviam si un dia no ens podrem queixar de que aquesta feina no sé què, perquè estem aquí fent riure.
11: Estic d'acord amb el Cazorla, perquè esteu parlant de que hi ha gent pitjor, evidentment, però també hi ha gent millor.
9: Ara, per exemple, i la gent millor?
10: Per exemple,
11: pots estar treballant a Catalunya Ràdio o ser un mestre.
9: Ara, que ells ens veuen a nosaltres com un documental de presons sud-americanes.
7: És una tertúlia molt poc de divendres. Molt poc de divendres, perquè avui, a més, hòstia, ens anem al Cabró Rock a passar una tarda de notícia mare. Sí, veurem el cinquè dels últims concerts d'Oques Grasses, per exemple, que és una cosa espectacular. Ambient d'estiu, bon rotllo, sí, ho tenim fet ja.
11: Sí, senyor.
7: Va, anem a fer la notícia de la Mar Puga.
12: El turisme en família, de Rosa dels Vents, aquest Sant Joan, patrocina aquest espai.
7: Una secció que té nom i es diu Info Puga. Avui parlem de veïns, no?
5: Avui parlem de veïns.
13: La casa vecina, vecina, o la casa
10: vecina. Hey!
5: Sí. M'encanta perquè el Xavi imita superbé a molts personatges de la casa vecina.
9: Que estan morts, totes
5: estan morts, la majoria, sí. Vinga, parlem de veïns, perquè he llegit una notícia que diu que alguns ajuntaments, tots, poden sancionar els veïns que generin un soroll excessiu a casa, això ho sabem, però el que no sabíem és que també es pot sancionar l'ús de la rentadora durant la nit, o sigui, el soroll de la rentadora. Clar, i a mi això m'interessa molt, perquè sabeu que jo amb els meus veïns,
10: Estalons.
7: Però això any, també és pel soroll, sí, no?
5: O sigui,
7: però que una rentadora superi el límit de decibels permesos, la rentadora que ja hauria d'estar jubilada ja, eh?
5: La meva que està mig trencada, a mi m'ha despertat, per les nits. Oh.
14: Però això és una contradicció, perquè la millora per posar la rentadora és per la nit, perquè són les hores Valle.
9: Quina ràbia.
10: Què és la màgia?
5: No sé. Posar la rentadora de matinada no està prohibit, però sí que s'han de respectar els límits de soroll, igual que no posaries la tele a tope, doncs intenta que la rentadora tampoc faci aquest soroll. Que també no depèn gaire de nosaltres, no? Si la rentadora fa el soroll que fa, vull dir, no sé com es regula, sincerament.
9: Si té un cordó amb punta metàl·lica que fa clinc, clinc, clonc, clinc, clinc, clonc, clinc, clinc, clonc, una i mitja, clinc, clinc, clonc,
11: sí, senyor.
5: Les franges nocturnes...
7: A mi em relaxa, perdoneu-me, a mi em relaxa.
9: El clinc, clinc,
7: clonc. No, el so de la rentadora, a mi m'agrada.
5: És que l'Ernest, de veritat. La franja nocturna sol tenir límits de soroll habitualment entre les 10 de la nit i les 8 del matí. O sigui, és una franja molt loca, perquè a les 10... No, a les 10 es posen rentadores i a les 7 del matí.
11: No, però jo he escoltat rentadores de 3-4 pisos amunt, t'ho juro.
9: Sí, sí, clinc, clinc, clonc, clinc, clinc, clonc.
5: No, sí, i molesta, però quan és la teva rentadora és que què fas, no? Pot superar fàcilment els nivells permesos durant el centrifugat, si provoca molèsties demostrables, el veí afectat pot reclamar i l'Ajuntament pot intervenir. En alguns casos, estimats oients, les multes poden arribar fins als 3.000 euros.
7: Vinga, merescuda.
5: Per tant, aneu en compte amb les rentadores.
7: A mi m'agrada molt aquests veïns que escolten, que estan absurdits, absolutament sordíssims i que posen la tele a 80 de volum.
9: Sí.
7: I aquesta gent.
9: A les 3
7: jo del vaig, em va passar una vegada que gairebé sóc un dels protagonistes dels tirotejos aquests que s'estan produint a Barcelona, perquè hi va haver una família que va decidir fotre la mudança a les 11 de la nit.
9: És que la gent és idiota.
7: Vaig haver de sortir.
9: La gent és idiota.
7: I després l'únic motiu pel qual, diguem-ne, jo seria permissiu és el que té el Cazorla amb aquests veïns que no paren de xuscar.
10: Uf, això és horrorós, eh?
7: Encara estan en aquesta
10: fervor. Sí, mira,
7: fervor,
10: ahir la meva dona em va dir, vas sentir els veïns ahir? I vaig dir, ostres, doncs crec que no. I em diu, sí que els vas sentir perquè just em vaig despertar a mirar l'hora. Passa que jo no sabia per què, però m'havia despertat. I era a les 4:50.
9: Hola!
10: Que dius, però que jo m'haig de llevar d'aquí.
9: I els dos, allà, clinc, clinc, clonc, clinc, clinc, clonc, clinc, clinc, clonc.
11: Amb un ferro, eh?
7: Marc Puga, moltes gràcies per notificar. Doncs,
5: no,
7: això,
5: de res.
7: Crec que és informació de servei. 7:06.
8: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Una dona que se'ns casa d'aquí 3 setmanes amb el Travis Kelce, que també posa veu a la banda sonora de Toy Story 5. Escolta'm, quina carrera i quants milions que guanya aquesta tia. Tots merescuts, eh? Vull dir, se'ls ha guanyat a pols. Centau a centau. És que estava pensant com es deia... En, o sigui, la, els centaus, els cèntims allà als Estats Units. He hagut de pensar un moment, perquè avui tinc son.
1: Sí, són centaus, no?
0: Sí. Exactament.
1: Pavos,
0: sí.
1: Pots dir pavos.
0: Jo ho vaig aprendre a solo en casa. 7 i 10 minuts.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Que porla!
4: Sí!
0: L'actualitat passa avui per l'estadi Azteca de Mèxic.
4: Sí, ha començat el Mundial.
0: Home!
4: Home.
5: Sí.
6: Ara estic contenta, jo.
5: Shakira.
6: Dilo.
4: Amb aquesta cançó de la Shakira, que va protagonitzar en directe a l'estadi Azteca, hi ha sorgit la polèmica perquè he vist missatges a xarxes usuaris que posaven en dubte que la que cantava fos Shakira. Perquè, clar, hi ha una aparença aquí amb ulleres de sol molt grosses, algun moviment estrany de la coreografia que dius... Ai... Hi ha rumors ara mateix. De fet, la gent de Claro Sports, de Mèxic, se n'han fet ressò d'això.
7: Porque hay quienes dicen que quien se presentó no es Shakira.
8: Es que ¿sabes por qué? Traía unos lentes que le cubrían casi toda la cara, traía el pelo muy largo y como muy echado para enfrente. Se movía más o menos como Shakira, pero hay dudas fuertes de que haya sido Shakira.
9: Siento que ya el tema de la conspiración de lo que sea, güey.
8: Yo sé.
9: Estamos fuera de control. A ver, vimos a Shakira toda la semana ensayando. Se vistió hasta de los colores de la ciudad, claramente, morado y amarillo.
7: Sí. Clara,
9: ¿comida considerada?
7: Claramente.
8: Amigos,
9: ya,
7: pero la clave son las caderas no mienten.
9: Las caderas no mienten, hagan el close-up, siempre fue Shakira, estaba soleado.
8: Nada más una pregunta, con el dinero que ha generado Shakira alrededor del mundo durante todos estos años...
0: Una chapa, ¿no?, que fotan.
8: Para clonar a otra mujer, convertirla en una Shakira doble y mandarla a hacer su trabajo, porque si yo pudiera mandar a un clon a hacer este trabajo, lo haría.
0: M'agrada molt. Les caderes no enganyen?
1: Sí.
9: M'encanta la teoria.
0: Hi ha uns, hi ha uns malucs que es puguin moure així, són els de Shakira.
1: Hips don't lie, si
9: és ella. Jo que he vist el vídeo, és ella, jo he vist aquesta actuació. A mi no m'agrada perquè ella ja sabeu que no em cau bé. Però hi ha un detall molt xulo i és que ella va de groc i porta conjunt el micròfon. El micròfon també és groc. I a mi això ja fa que l'actuació m'agradi més.
0: T'imagines que li cauen les ulleres i és Leticia Sabater, per exemple. O la Amaya Montero, no?
1: Quina gràcia.
10: Muy buenos días, amigos del misterio.
9: Hola.
10: Muy de acuerdo, ¿verdad?, con la televisión azteca, ¿no? Porque llevaba unos lentes muy grandes. ¿Qué escondía detrás de esas lentes?
1: Ahora.
10: ¿Era una doble? ¿Podría ser que Shakira estuviera muerta desde hace años? Estamos viendo un holograma.
1: Hace años, a més.
10: Una fregona cantando todo el rato.
9: Però una cosa, no són tan grans, les ulleres. Són unes ulleres de sol més aviat petites.
10: Són lentes.
1: Petites.
9: A mi no em sembla en
0: absolut. Hem d'aprendre molt dels mexicans que han fet un contingut d'una cosa que no existeix.
4: I té un pentinat, a més, que li tapa com certa part de la cara en alguns moments. Jo veig que és veritat que el moviment de caderes dels ballarins... Se la repassa una mica ella. És veritat que les ballarines deuen tenir 20 anys i ja té gairebé 50. Vull dir que...
1: Ja eren 50 anys, els teus malucs com sonen.
0: Bé, en qualsevol cas, una cerimònia que diuen aquí que va reivindicar els avantpassats de Mèxic sense la seva presidenta, tu, no hi va haver...
4: Li va donar la seva entrada a un sense sostre que hi havia a la porta de l'estadi.
0: Doncs,
4: i va dir, venga, que me voy a comer enchiladas.
1: I el president és un sense sostre, ara, em sembla un gest molt honorable.
4: També va actuar Manà, aquí a la...
0: Home.
4: Sí.
0: Vaya temazo.
4: ¡Se me cae el foso! ¡Sáquenme del foso, güey!
11: Oye, mi amor, no me digas que no.
4: ¡Sáquenme, puta! I justament s'ha jugat al Mèxic-Sud-Àfrica, partit que obria el Mundial, va guanyar Mèxic 2-0, partit amb 3 expulsats, i al Mundial es fa una cosa, i és que l'àrbitre, després de les accions del VAR, ha d'explicar amb un micròfon que té a tot l'estadi què és el que s'ha decidit. Sí, això es fa perquè la gent entengui, perquè a vegades la gent està allà i diu, pues no sé què ha passat. No sé
10: què claro, qué bonito este gesto, ¿verdad?
4: Molt maco, almenys quan l'àrbitre d'ahir, el senyor Wilton Sampaio, ho havia d'explicar en anglès, i home, el seu anglès doncs no era el millor.
0: Ai, quins moments que ens donarà això, que torna.
12: Ataque de Nambe Lerende, con Bicério Sofri.
4: Ataque.
12: Es, arms direct de face de defender.
4: Defender.
12: Decision, direct free kick, red card.
13: Decisão, cartão vermelho para Tebas.
4: L'única sentència que diu decision, red card. Ja està, venga. Comença dient ataque, defender.
0: Ara, no s'hauria de fer, si estàs a Mèxic, per exemple, això que diem dels idiomes, en castellà, per exemple, no?
1: Totalment. Allà,
0: perquè sap, quan és el Mundial dels Estats Units, també. T'imagines que ho diu en català?
1: Joder. Oh! Calla, Ernest, calla, que és veritat.
5: En castellano no, no lo deberían hacer en castellano. Lo deberían hacer en español.
1: Ah, en mexicano lo mexicano. Van a hacer.
0: Cazorla, acabem.
4: Sí, també s'ha disputat i ha acabat fa uns minuts al Corea del Sud 2, República Txeca 1. Un partit, si us interessa, els gols de Corea els han marcat
9: molt.
4: Juan In Dong.
1: El Juan.
4: El Juan. Jo no, i jo el segon l'ha marcat un que m'agrada molt perquè es diu Oh! Hyeong-gyu. Però el seu nom és Oh.
1: Que quan va néixer no era esperat.
9: Que
4: mono. Com li posem? Oh!
1: Oh! Oh!
4: Doncs, i la selecció de Corea és la típica selecció que portarà molts problemes als periodistes, perquè és molt complicat quan has d'explicar que hi ha un canvi, has d'explicar l'alineació.
0: Aviam.
14: Dale, Rubén.
15: A ver, los cambios en Corea, Silvia.
16: Ha entrado con el 5 Kwak Tae-hui por Kim Ki-hi.
17: Ki-hi. Pero yo tengo que defender los árbitros, Ki-hi.
16: Sí. Con el 17.
18: No, este es el centro.
17: Pero ha dado descanso, estaba muy cargado.
16: Ha entrado Lee Jae-sung por Son y ha entrado Yoo Se-won por Han.
19: Ha patecado, Juan Nima.
20: Ahora pasamos primero tal a los 11. En el equipo de Paulo Bento, que por cierto no está en el banquillo porque le expulsaron en el último encuentro, estarán Sengun Kim en portería con Kim, con Jungwon Kim, con Kwon y con el otro en defensa.
21: Has como el italiano, tala, Kim. Sí, que verdad.
0: Has de tancar una mica la boca i que sigui el que Déu vulgui. Ja està.
22: I quina ràbia, perquè estarà per allà el Maldini fent-se l'expert de que els coneix a tots.
4: Sí, oi, ese es bueno, es el central.
18: Sí, sí, sí. Igual, es un buen jugador, la verdad, que yo lo conocí cuando estaba jugando en el parque de debajo de casa.
0: Aquest és un exercici que hem de fer, crec que amb la Mar Puga, que ja té problemes cada dia a les efemèrides per llegir noms.
9: Correcte.
0: Superconeguts en anglès.
9: Sí,
0: no, però això hauríem de fer-ho, agafar l'alineació de... Avui ho farem, de 9 a 10 del matí. Mar Puga agafarà l'alineació de Corea del Sud i la llegirà en directe.
9: Perfecte.
0: Et sembla bé o no?
9: Em sembla perfecte.
1: A mi em fa ràbia que aquests comentaristes puguin dir i no sàpiguen dir Cesc Fàbregas.
0: Oh!
23: Mira. Se dice Cesc.
1: Si li deia un Paco, perquè sou incapaços de dir Cesc.
5: No sabes de dir Cesc.
23: I savi.
5: Madre mía, vayan al paleto.
23: Venga, paleto.
5: Què paleto?
23: Vinga, home,
24: tenim carn.
25: I també peix.
24: Tenim fruita.
25: I tenim verdura.
24: Tenim amplis horaris.
25: I botigues al teu costat.
24: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
25: I estem molt a prop teu.
24: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
26: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si en sintonitzes.
27: A l'ataque!
28: Tengo que dar el extra.
26: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
29: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
30: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
31: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
33: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
34: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
35: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
36: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
37: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
6: A RAC 105, estàs

0: Home, mira, el Mundial ha començat a Mèxic, no? Doncs aquí tenim una bona ranxera del Bruno Mars, barrejada amb una mica de bolero. Risk It All des del disc The Romantic. Vinga, un petó per tothom, els morros. 7:22.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Anem a trucar al Jordi, que fa 42 tacos. Tenim el Lillo, que és en aquests moments la teleoperadora de Marina d'Or. Està fent anar els dits com si fos Spider-Man.
2: Marina d'Or, què tal?
3: No,
2: Spider-Man?
3: No hi ha vacaciones, digue'm.
2: Marina d'Or, que guai.
3: No deien què tal.
0: Jo crec que Marina d'Or ja és un... és Txernòbil, ja. Hola, bon dia.
4: Bon... Hombre!
0: Què passa, Jordi, tio?
4: Què tal, Ernest? Bon dia.
0: Molt bé. Ens coneixem en persona?
4: Sí.
0: Ah, sí? Explica'm-ho, tio. Sí. No sé. És que, clar, aquest, és a dir, que aquest to és de família, pràcticament.
3: L'Ernest és famós.
4: Sóc de Sant Feliu de Codines.
0: Molt bé. Entesos.
3: Per això et coneix, perquè és de Sant... D'on surten els Codines?
0: Tu ets el Jordi Madró, però et podries dir el Jordi Cabró, perquè avui te'n vas al Cabró a celebrar els 42 anys, no?
4: Cert.
0: Per molts anys, Jordi!
2: Felicitats!
0: De part de la Nerea, qui és la Nerea?
4: Una amiga que... Bueno... que ens ho passem molt bé i anem de festival.
0: Mira, és una amiga especial o és una amiga amiga?
4: No, és una amiga amiga.
0: Perquè, perdona l'intrusisme, en aquest cas trenco barreres de la intimitat, eh? Però vull dir, podria anar a algun lloc més o ho deixem aquí, en el cercle de l'amistat, i ja està bé, ja esteu bé aquí.
4: No, de fet, fa molts anys que som amics, o sigui, no...
5: Ja. Yeah.
0: Ja, però a vegades això a vegades es porta a un altre, no, a un altre pis, o eleves a una altra expressió, però bueno, això és cosa vostra.
3: És perquè no tens amigues, Ernest, és jo, que clar.
2: Em tens no. A mi, Ernest.
5: Ho estem intentant forçar i ell no. Des del principi que no, eh?
0: Sí. No, jo és que ara, per un moment m'he sentit Carlos Overa, saps? O la Celestina, no? Però bueno, igual. Escolta, centrem-nos...
4: Ernest, digues. Sempre podem fer un canvi d'amigues, alguna hora. Sí.
6: Mira'l.
3: Hòstia,
6: això té un nom, eh?
3: Sí,
0: canvi d'amigues, és que he hagut de pensar...
3: Que pagues una entrada i t'ho fan.
4: Vull dir, tu tens amiga a la Màmpuga i jo tinc amiga a...
2: Ah, i tu vols fer el canvi per anar amb mi, clar. Sí. Jo ho entenc.
7: Aquest tio és un cigalero.
4: No, per prendre algú, per...
2: Clar, bueno, però amb mi...
3: Ens estem oblidant de demanar-li permís a la Màmpuga i a la teva amiga, potser.
0: Sí, exacte, però bueno, això ja ho tanquem. Escolta'm,
4: del cartell... Bueno, a veure si ens veiem avui.
0: Sí, home, sí.
2: Això?
0: Sí.
2: Això?
0: Segurament. Escolta, Jordi, una coset. I acabes el Cabró. Parlem un moment del festival. Hi ha algun grup que t'agradi especialment d'aquesta nit o no?
4: Hòstia, tinc moltes ganes d'oques. El que passa que és tard, eh?
8: És tard o què? A les 12 del vespre és una mica tard, perquè bueno, hi haurà gent que estarà dormint entre jo.
6: 12 del vespre?
4: No, més que res, és, els grups que anaven guais, però clar, si has d'aguantar fins al final...
0: Sí, sí.
4: Hores allà, eh?
0: Escolta'm, doncs brindarem a la teva salut per aquests 42 anys i ens abraçarem i farem el que convingui per celebrar que ja és estiu, perquè ja és estiu, encara no oficialment, però tècnicament sí. Una abraçada, Jordi, per molts anys, guapo.
4: Moltes gràcies.
0: Aquesta és la trucada de Montse Interiors i el Jordi Madró s'emporta 50 euros per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o a montseinteriors.com.
1: L'any 1934...
0: Ho ha deixat tope sol, eh?
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, amb aquesta cançó que es diu Bring Your Love, no va actuar ahir a la inauguració perquè va fer Shakira, però sí que ho farà a la final del Mundial. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Torna la calor per la Porta Gran.
1: Pugen les temperatures una altra vegada. De fet, ho faran avui de manera clara a tot el país, però sobretot més accentuada al centre i al nord de Catalunya, i pugen més demà i encara més diumenge, fins i tot amb màximes que poden arribar als 37-38 graus cap a les comarques de Ponent. Per tant, calor molt intensa. Avui amb sol al matí, algunes boires ara a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, però es desfaran amb el pas de les hores, i després a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya. I al cap de setmana poca pluja. Tot estirà diumenge, alguns xàfecs de tarda en punts del Pirineu.
0: Tornen els ventiladors, cap de setmana de gelats. Gràcies, Mònica.
2: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Bon dia, Xavi Pardo.
3: Dia 2.
4: S'atura la gent perquè es desperta.
0: Estic envoltat de gent que hauria d'estar un sanatori i no aquí un programa de ràdio.
5: És divendres i ja arribem amb la salut mental justeta.
3: Sí, però posem-la al centre,
5: Sí, sempre.
0: Doncs segurament, quan fas un màster d'aquests de radiofònics, el primer que t'ensenyen és 20 centímetres del micro, i fa tot el contrari. Per què? Perquè ja va de tornada el Xavi.
5: M'he posat el micro dins la boca, pràcticament.
3: Que rico!
0: Que rico, va. Dos quarts tocats de 8, dius que el Mundial de Futbol arrenca amb polèmica. Què ha passat?
5: Sí, doncs
0: què
5: passava? Que mentre hi havia la Shakira i Maná i tot això, doncs actuant a l'estadi Azteca de la ciutat de Mèxic, a fora, centenars de persones es manifestaven per denunciar la desigualtat social i els preus desorbitats de les entrades. Una mica el clam era que el Mundial es fa aquí a Mèxic, però no pels mexicans, sinó pels de fora, perquè els mexicans no es poden permetre ni mitja entrada, i a més no se'ls convida, i de fet se'ls demana que estiguin lluny de l'estadi, que és només un Mundial
0: que no portin la imatge.
5: Després, al partit inaugural, la selecció anfitriona, Mèxic, ha derrotat Sud-àfrica 2-0, per si volíeu saber, perquè sí que és un partit que tots estàvem molt interessats. I també el segon partit, Corea del Sud 2, Txèquia 1, que per tant tot no sé si havíeu fet.
0: És inèdit històric que el Xavi Pardo ha començat parlant de futbol avui.
3: I ha dit un resultat sense ironia ni res.
0: Això no havia passat mai.
5: Jo m'he estat tota la matinada despert veient el Sud-Àfrica a Mèxic.
3: Ara vas als teus amics del Primavera i els expliques.
6: ¿Qué te ha parecido el planteamiento de ataque de los dos equipos?
5: Bé, tres targetes vermelles, És inèdit.
0: Parlarem d'aquest tema, perquè és veritat que hi ha gent que hipoteca, ho hem explicat aquí al matí en diverses ocasions, les seves cases, els seus cotxes se'ls ven. Per poder veure un partit d'aquests, que és veritat que els preus de les entrades, vaig llegir que en alguns casos el preu mínim és de 1.000 euros per veure un partit de futbol.
5: De 2.000, anaven de 2.000 a 10.000 ben bons.
0: Ens mereixem l'extinció.
5: A mi em sembla igual de marciano lo de quedar-se despert a les 3 de la matinada per veure un Corea del Sud Txèquia, però hi ha gent per tot.
0: Ara, anar a veure un concert de Pulp és una cosa extraordinària. Molt bé, vinga, va, més notícies, perdó.
5: Doncs que un altre dels països anfitrions, els Estats Units, continua posant pegues a algunes de les seleccions. Continuem amb el Mundial. No els atorga el visat.
7: No.
5: Donald Trump, diguéssim, està ara amb altres coses, perquè amb el front de la guerra a l'Orient Mitjà ha tornat a fer un cop de volant. Ja no saps mai què dirà quan es lleva aquest home. Aquesta setmana explicàvem que havia trencat la treva i que havia tornat a bombardejar l'Iran i que els havia amenaçat que pagaria encara la seva resistència a arribar a un acord, i aquesta matinada diu que ha cancel·lat uns bombardejos que tenia previstos perquè l'acord de pau, bé, que pràcticament ja és el sarró, que el signaran aquest cap de setmana. Què passa? Que l'Iran ha dit mentida, un altre cop, s'està inventant les coses, i cada dia ens té desconcertats, perquè cada dia diu una cosa diferent, i a més s'ho inventa. I és veritat que quan li han preguntat a Donald Trump detalls d'aquest acord, que segons ell s'ha de signar aquest cap de setmana, no n'ha sabut dir ni un.
3: Però què ha parat amb ell?
5: S'ho inventa tot. I aquí a Catalunya el govern demana endurir les penes per portar armes de foc. sobre, després que s'hagin disparat un 30%, s'han disparat un 30%, els tirotejos els primers 6 mesos del 2020.
4: Avui el Pardo va com un tiro.
0: És un cachondo, és un cachondo aquest home. Escolta, doncs d'aquí una estona ens actualitzem. Xavi Pardo, moltes gràcies per mantenir-nos informats del que passa al món. Una pausa rapideta i tornem de seguida amb més coses al Matina Codina. Bon divendres!
8: Ja és mala sort que la primera veu que escoltis cada matí sigui la nostra.
0: Li vaig dir, com me passarà prou a prop, quan... un segon, Codina.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
9: Rec 105 Barcelona.
10: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
11: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
12: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
14: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
15: Césped Solución.
16: Més informació a céspedsolucion.es.
17: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
21: Escupi.
20: Avui en fem servir moltes més.
21: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
20: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
22: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
23: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex George i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Moment per la informació dels embussos. Com està el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Doncs continuem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant que a la C35 ja hi ha avalissament del voral per la Fórmula 1 d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona.
3: Wow, mai.
2: Aquest avalissament es fa a l'altura de Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès, per tot durant 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, destaquem que tenim un accident des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C12, on s'obre un pas alternatiu amb un quilòmetre de lentitud en direcció Lleida. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, on tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en Sant Agat i el Vallès, amb cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. També al Vallès destaquem la AP7, amb cues en sentit sud entre Montornès i Barberà i en sentit nord entre Cerdanyola i Mollet del Vallès.
4: Per
2: moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
4: Ja estan rodando los monoplazas en el gran circuito, el gran premio de Catalunya.
3: Ay,
4: vamos a ver, posiblemente el último de Fernando. A ver si pillamos a Fernando y le hacemos una entrevista, porque no nos da
3: ojalá
4: pie con bola.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: 5 hores de ràdio matinal.
10: Hey, I'm Miley Cyrus.
9: Matina. Codina. Let's pretend.

0: Escolta, aplaudiments, no? Aplaudim una cançó de la ràdio, que no s'ha fet mai això. Va, aplaudiments, molt bé, bravo. Miley Cyrus amb una cançó que sembla fins i tot profètica, no? Perquè parla del final del món i veient una mica com està el diari, les notícies i tal, dius, potser sí que un dia aquests fotrà un pet tot.
1: Que miedo.
0: Tres minuts, sí, ha estat potser una mica alarmista i apocalíptic, però és que és el que hi ha, companys.
1: Ara no sabe que sorla, que s'acaba el mundo.
0: A veure quin és, per exemple, avui el titular d'impacte que ens porta el Sergi Ferrer.
2: Tema pels animalistes, perquè ja sabeu que hi ha molta polèmica amb la gent que es compra roba o objectes o complements amb pell d'animal, no? Sí. Amb cuir, amb pell de vaca, amb pell de bisonte.
0: Clar, pobres peluts.
2: Però què passa si acaben de subhastar a París una bossa de mà que està feta de dinosaures?
3: Oh! Què?
2: Ara jo la vull. De dinosaures. A veure, sent honestos, no és exactament pell de dinosaure, és un cuir que han creat al laboratori a partir del col·làgen reconstruït de fòssils de tiranosaure. És a dir, moltes molèsties per acabar fent un bolso, jo crec, que tenint el polipiel, no? Doncs el seu valor estimat, de quan diríeu que és?
3: 5.000 euros.
2: A veure, jo diria...
0: 8 milions.
2: Ernest, vés a la...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
1: El pitjor any de la seva vida, mira com el meu, més o menys.
2: Sí, no, però crec que no. Perquè ell ha explicat al podcast de La Ruïna que l'any passat va ser especialment dur, ja que va encadenar diversos cops personals, no? Aquell moment de la vida on sembla que totes les coses dolentes et venen alhora, no?
1: Sí, i ho hem d'ambientar amb Los del Río, tu creus?
2: Bueno, perquè sí, que posa una música dramàtica, no? Ell és andalús, ell fa els 8 apellidos bascos que surt allà a Sevilla i li canta la cançó a la Clara Lago i pues, és un moment maco i ambientem així. Vale. Què li va passar a l'Ani Rovira el 2025?
1: Què?
2: Se li va ajuntar una ruptura sentimental.
3: Bueno.
2: Problemes a la feina.
3: Mm. Sí.
2: La mort del seu pare i un problema de salut, que van ser dos trombos, que el va fer que passés dues vegades per quiròfan.
4: Solo que clar. Se hace con el freno de mano del coche, ¿no?
3: Sí.
2: I a més, recordem que el Dani ja havia superat un linfoma diagnosticat el 2020, llavors va explicar que després d'aquestes operacions estava molt dèbil, li costava molt fer activitats quotidianes.
1: Veus?
2: Però ara ho explica amb l'humor que el caracteritza.
1: I la resiliència, l'esforç de pujar als escenaris malgrat tot.
3: Això és tot i no fer gràcia.
1: Això també ho fem aquí al Matina Codina, eh? Hi ha molts dies que no ens aixecaríem.
5: És veritat. I el Dani Rovira és un gran amant dels peluts. Sempre els defensa. Que els adopta i de més.
2: Sí.
1: Molt bé, escolta'm, gràcies Marc Puga i ànims a tota la família Rovira.
2: Sí.
1: Quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí, Xavi Cazorla?
4: Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Doblatge i vull reivindicar la feina dels dobladors, que és una professió en perill per la intel·ligència artificial i perquè molt sovint massa quan fan pel·lis d'animació decideixen optar per donar-li papers a famosos, perquè sí, doncs poden anar a l'Hormiguero, no?, a promocionar la pel·lícula de torn.
6: Es verdad, qué divertido.
7: Que bien lo pasemos.
4: Sí, molt. Encara que el resultat sigui lamentable, com quan Mario Vaquerizo va fer de Nobita a la pel·li de Doraemon. Val? Aquesta és una escena on el Nobita nen, que està ben doblat per un actor, es troba amb el Nobita adult, que és Mario Vaquerizo.
2: No.
4: I es nota tant que és Mario Vaquerizo.
2: No sabia.
4: Sí, pues mira, flipa.
2: Hola.
8: Dime, ¿cómo está?
9: Shizuka está bien, pero un poco más y no lo estaría. Vamos, tranquilo, no debes preocuparte. Le has salvado la vida.
8: ¡Ay, qué alegría! ¡Ah, Doraemon! ¿Quieres que le llame?
9: No, mejor que no. Porque Doraemon es tu... Bueno, ya sabes, que es mi amigo de la infancia. Bueno, será mejor que me vaya. Creo que algo va a ser el fiel.
1: No ha fet venir los turnos.
4: ¡Es horroroso!
6: Mira que me calla bien, pero...
4: Estan a punt d'amputar-me les dues orelles.
2: Hola, he flipat.
1: Una mica més i se li escapa a Alaska.
2: Això s'ha més,
1: Sí.
5: Una mica més i s'obre una birra fent de personatge.
7: Nolita, tráeme un abridor.
1: I mentrestant, els estudis doblatges plens de gent.
2: Quina vergonya.
10: Doblatge. Que xolo.
2: Sí, aquest no.
7: Aquest no.
1: Gràcies, Cazorla, i maleït intrusisme laboral.
0: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
11: Increïble, avui és increïble.
2: L'Alan Lillo avui brilla.
1: T'has de relaxar.
11: No,
1: estàs una mica...
11: Avui és divendres, ja sabeu que jo els divendres poso manteca i avui no podia ser d'una altra manera.
7: A mi aquest Alan em té enamorat.
11: Han passat 30 anys d'una cançó dance que molts encara recordaran.
2: Home!
11: Eren dos germans amants del l'Eurodance que van formar el grup Two Brothers on the Fourth Floor. Us en recordeu d'això?
2: Sí.
11: Van crear una producció molt boomer, molt 90s, amb el seu rap i tot, que avui ens obre les portes del cap de setmana al Matina Codina. Vinga, va, tothom a ballar!
7: Vinga!
11: Això es deia Dreams!

0: inconfusible basada en aquests sintetitzadors que només es van utilitzar durant aquesta dècada.
1: Uah, que bo que era això, eh?
0: La música ens fa viatjar en el temps, efectivament. Recordem quan érem més joves, no? El perfum que utilitzàvem, amb qui ballàvem, a quines discoteques anàvem. Gràcies per la secció a la Lillo, en fantàstica, la cançó verda d'avui. 7:51.
1: Quina gran època, Ernest.
0: Home, si poguéssim tornar, mare meva.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Els 90 amb aquella gomina, Georgi, que em va... Bueno, tu t'ha deixat cald del tot i sí, jo sí. Perquè m'he posat cabell, si no també estaria calvíssim. Era que m'ha vist. 8 minuts i mig i arribem a les 8 del matí. Avui tenim concurs brutal aquí al Matí de Codina pels amants del futbol i de les samarretes del Mundial. Jo entenc que hi ha algun fan aquí, no?, de les samarretes mítiques
1: sí,
0: del Mundial.
1: Sí,
0: no?
1: I tant. Sí, tant. Sí.
0: Doncs estigueu molt atents al programa d'avui perquè regalarem el nou producte de Wonderbox pels amants del Mundial i del futbol en col·laboració amb una bona camiseta. El premi és una caixa sorpresa amb una samarreta oficial a dins. Com que és sorpresa, no sabreu quina samarreta s'amaga dins de la caixa sorpresa fins que l'obriu.
1: Que guapo. Sorpresa, sorpresa.
0: I aquí al Matina Codina disposem d'una caixa sorpresa, edició limitada mundial, on hi trobareu una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades pel Mundial 2026. Quina serà?
3: Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Si vols aconseguir-la, envia un àudio al 608-7171-41 aquí al programa dient-nos quin és el vostre país preferit del món. No cal que s'hagi classificat pel Mundial. I només ens ha de dir per què. Pel paisatge, pel menjar, per la gent, per una anècdota que hi vas viure, pels records que et porta, pel que sigui.
4: Sí, senyor, escolta, bon dia a tots. A mi, si em permeteu
0: l'anècdota,
4: el comentari, la pregunta, la resposta. La meva selecció, en aquest cas el meu país, és Brasil, perquè em fa molta il·lusió. Doncs me'n recordo molt d'aquella època del Rivaldo, del Romario, de Sousa, de Bebeto, fins i tot...
3: Sí, sí, però si hi ha molta gent a Brasil.
4: Del Ronaldo, Nazario, etcètera, Cafú...
0: T'agrada Brasil pels jugadors que n'han sortit d'allà, eh?
4: Dels futbolistes de
3: Brasil. Però Lluís, una cosa, podem dir Catalunya, que és la teva selecció, que és el teu país, que és la teva nació, que n'has d'anar a Brasil.
4: Però Catalunya no és un país.
3: No, no entrem aquí, Carlos.
4: Tu puedes decir lo que te dé la gana, però esto no es una respuesta válida.
3: Exacto. Pues Andorra, que te den.
4: Revísate tu DNI i mira-te encima la foto sí, que palabra,
0: ja ho hem fet tantes vegades.
4: Aparece.
3: Sí, l'he perdut el DNI.
0: A veure, el nostre Willy Fox, sens dubte, és Xavi Cazorla, que porta mitja vida viatjant i coneixent països. Quin és el teu país preferit?
5: Ostres, ara igual et diria que em va... Però clar, a nivell de turístic d'haver viatjat i això, em va agradar molt Costa Rica.
3: Que tu ara volies deixar-nos caure que havies estat a Costa Rica, que sí.
5: No sabia com no, què vols que digui? Si l'anés en diu al teu país, diré, pues França.
0: Però per què? Però per què Costa Rica?
5: Perquè hi ha molta natura, molts animals...
3: Les galetes
5: estan boníssimes. Les platges i perquè ho va ser que encara no tenia filles i vulguis o no, ho veies diferent la vida
6: Tu tenies que llevarte Costa Rico.
0: Escolta, jo he vist el Sergi amb ganes de comentar perquè ell vol dir que ha viatjat més que el Xavi Cazorla. Ja li he notat el top. Jo he viatjat més que el Cazorla.
3: Jo he viatjat 50 vegades més que el Cazorla i sense filles també.
1: I més lluny.
3: Jo a mi un país que em va volar al cap de totes és Japó.
1: Chapó.
3: Sí, això ho vaig pensar. Ole, és que el nom fa justícia.
1: Chapó.
3: És un país espectacular al que hi aniria cada any, tots els anys de la meva vida.
7: Sí?
3: Sí, sí, sí. I no tornis.
0: Però, hem de donar l'exemple perquè jo hem dit, digueu-nos quin és el vostre país preferit i per què.
3: Val. És un país que sembla ben bé un decorat.
1: Sí.
3: És a dir, sembla que estiguis viatjant per un anime d'aquests que hem vist tots a la tele, ara que parlant del Doraemon i tal, però no, és que viuen així allà, de veritat.
1: Sí, sí, sí. I bona gent, eh?
3: Molt bona gent, molt bon menjar...
5: ¿Cómo sabe que son buena gente los japoneses y se conoce que son prácticament iguales?
3: Perquè criden quan parlen.
0: Estic en un bucle, un déjà vu constant amb el Santiago Segurata i el comentari de Xinesa.
5: Resulta curioso esta apreciació.
3: Tampoc tinc gaire més a dir.
0: Marc Puga, algun país que t'hagi dit...
7: Home, jo que no viatjo, jo només estic aquí, però el meu país preferit, indiscutiblement, ja l'únic jo com viatjaria, és... Finlàndia. Sí, perquè viu el Pare Noel, hi ha neu, hi ha huskies. És de Nadal, llavors a mi Finlàndia, o sigui, em torno boja. Mira, si em regalen un viatge a Finlàndia, és l'únic viatge que no rebutjaria. O sigui, realment diria, mira, anem.
0: Jo diria el primer país que em va permetre agafar un avió que vaig viatjar a Anglaterra. Jo vaig tenir una obsessió per culpa del Mr. Bean, perquè jo vaig créixer amb el Mr. Bean.
1: Ah, cadascú té els seus referents, Papà Noel, Mr.
0: Sí,
1: Bean.
0: Sí, bueno.
7: Som tan bons, som tan
0: maduts. Ei, va, ràpid, que se'ns tira el temps a sobre molt ràpidament. Envia una nota d'audio al 608-71-741 i guanya una de les caixes sorpreses a Wonderbox en col·laboració amb una bona camiseta que, per descomptat, són el regal perfecte pels abans del futbol. I tens samarretes oficials de seleccions, però també de milers de clubs. Descobreix-les a Wonderbox.es i a unabuenacamiseta.com, Wonderbox.es i unabuenacamiseta.com.
4: Sí, senyor. Escolta, tinc un acudit que...
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.

0: 26 a Mèxic, al Canadà i als Estats Units, amb l'actuació, entre d'altres, de la Shakira. Shakira, et va agradar l'actuació? Que ho vas fer bé? Vas
1: sí,
0: trobar
1: sí,
0: còmoda?
1: Muy contenta, muy gustosa, iba con unas gafas de sol,
2: sí. Sí.
1: Porque hacía mucho sol. Pero claro. Muy bien, estuvo muy, muy chévere.
3: Qué coherente.
0: Ándale,
1: sí,
0: ándale.
4: No pareces tú con tanta operación de cara.
1: ¿Cómo estás tú en mi edad, mona?
4: No,
1: estás saliendo con hombres de 150 años.
0: Hem escoltat pues aquesta, que és una de les cançons oficioses del Mundial de Futbol 2026. L'ha vist la Marpuga? Què t'ha semblat així d'entrada?
4: Sí. A mi bé. Em costa ser objectiva perquè ella no em cau bé. Llavors, l'actuació és correcta.
0: Correcte,
4: costa ball bé, o sigui, està bé, és correcte, però
0: tu l'hauries fet millor, per dir alguna
4: cosa, home, no? Indiscutiblement, sí, i m'agrada el detall, diré a favor d'ella, que va de groc i el micro que porta és groc, i a mi aquests ja. Detallets
0: tu hi hauries posat Melendi, per exemple, no?
4: Home, no, clar que hauries posat Melendi,
2: la gent flipant, ara estaré si posen Melendi.
0: Bé, en qualsevol cas, un acte inaugural molt reivindicatiu amb els avantpassats de Mèxic, les 8 i 3 minuts, 12 de juny, divendres, Matina Codina en directe, Peu a Terra, gràcies per ser-hi.
5: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Sempre és més fàcil, sempre és més fàcil el divendres, vull dir, ja venim amb aquella predisposició, amb aquell esperit festiu, amb aquelles ganes de desconnectar, de fer plans, com per exemple anar al Cabró Rock, que avui serem tot l'equip del Matina Codina.
4: Serem el Cabró Rock o què?
0: Sí.
6: Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Ja és divendres, arriba el cap de setmana.
3: Ole.
0: El programa ve farcidet i divertit, com cada dia. Moltes gràcies a tots els oients per triar-nos. Un petonet a tots. Per cert, cap de setmana de poca roba, eh?
3: Vull dir,
0: torna el caloret faller, per tant, gelats, ventiladors...
4: Platja.
0: Exacte.
6: Despatxo.
3: I a Ben Armadena.
4: Sí. Ah, doncs aniré a prendre el sol, mira.
0: Molt.
3: Que origen. Va,
0: 8 i 4, família. Com sempre, li preguntem al Xavi Cazorla què ha ensenyat a les seves filles en les últimes hores.
3: Que s'han de saber fer regals.
0: No podeu posar cançons tan bones, perquè llavors em costa molt tallar-les.
3: Regals com aquella vegada que a final de curs proposàvem a l'escola regalar un pernil a una mestra i una mare de l'escola va dir que no volia regalar animals morts i jo li vaig respondre que regalar el porc viu em semblava molt difícil. O com la Pilarín Vallès, que davant de tot l'allau de regals que haurà rebut el pap aquests dies, va explicar ahir al 9C de RAC1 que ella va decidir regalar-li una llonganissa.
0: Sí, senyor.
3: Una llonganissa casolana, catalana, perquè se la mengi, la trobi bona i espero que se la pugui menjar, que no hagin fet allò de... Me la quedo jo.
2: Se la queda el de seguretat.
3: Seguríssim.
0: Un regal que no se li hauria pogut fer, per exemple, al pare de la minya mala, el Hassel Hart, 304. Tu què hauries fet amb la llonganissa?
7: Yo se la meto por el culo
0: a
7: alguien que critique a mi hijo.
8: Vaya, adiós, papa. Muy bien, tío.
7: Como te quiero, hijo.
8: Yo también a tu, bro.
7: Dios.
8: Va.
0: Sergi Ferrer, treu-me d'aquí, sisplau, amb la dedicatòria del programa. A qui li dediquem avui? Al Matina Codina.
2: Calla ja! Li dedicarem a tots els que esteu buscant pis.
3: Ostres.
9: Aquí no hi hem viva, aquí no.
2: Què? Us heu assabentat o no? Que ja són aquí, ja les tenim, eh?
3: Sí.
2: Ja les tenim a les mans, eh?
3: El què?
2: Ja les tenim, les dades, per saber quanta pasta heu de tenir estalviada per poder accedir a una vivenda a Catalunya.
3: Molt bé.
2: Que sé que ara... vosaltres pensàveu, és que tinc molts diners al banc i jo crec que és el moment.
4: I què?
2: Us explico. Bàsicament, tu necessites tenir estalviat el 20% del valor de l'immoble i el 10% dels impostos i despeses. Vale. És a dir, el pis val 100.000 euros, hauràs de tenir 30.000.
0: Correcte.
2: Per tant... Per un pis de 90 metres quadrats, un estudi de pisos.com ha determinat que a Lleida necessites tenir 40.000 euros.
3: Mm.
4: Prou bé.
2: A Tarragona en necessites 48.
4: Vale.
2: És que a mi m'agrada Girona.
3: Vale, tio, pijo.
2: Doncs necessites 73.000 euros.
3: Ostres, m'ha pujat.
2: Ja es complica, eh?
3: Ai.
0: La mare 40 ha dit... Ni tan mal, eh?
2: Ni tan mal.
4: No he dit prou bé.
2: Ara,
4: prou bé,
2: no, per tenir un... Per exemple, nosaltres cinc som víctimes de la barcelonització d'aquesta empresa.
4: Ara, aquí.
2: Quanta pasta necessites per viure a un pis de 90 metres quadrats a Barcelona de mitjana? 140.000 euros.
3: Ah, va!
4: Va, va, va!
10: diablo.
2: Jo he estat fent càlculs i es tracta de deixar les despeses formiga. Un cafè d'aquell que et fas a la cafeteria. Un cafè menys al dia,
10: sí?
2: I en 650 milions d'anys, sí, tens l'entrada per.
0: Ara s'entén per què hi ha tants narcopisos, no? Perquè la gent necessita buscar-se una altra feina, clar, no?
2: Des d'aquí ho incentivem.
4: Absolutely.
0: Vinga, Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te després de les males notícies que ens porta el Sergi Ferrer?
4: La meva és bona, per sort, i és que aquest cap de setmana a Montmeló arriba la Fórmula 1. Per fi el Gran Premi de Barcelona, Catalunya, ja està aquí i la ciutat ho està celebrant. Barcelona, concretament, que sabeu que adoro. Aquesta setmana no només ha fet història amb la Sagrada Família i el Papa de Roma, sinó que, a més a més, estan fent el Fórmula 1 Barcelona Fan Village aquí a la plaça Catalunya.
0: Ja has anat o no?
4: Vaig avui! Això, estic tan contenta. Avui vaig, ja tinc les entrades, he quedat ara al migdia quan plegui, me'n vaig corrents.
0: Molt bé.
4: I allà podrem trobar simuladors de la Fórmula 1, espais amb fotos, cotxes, reptes, música, activitats, pim-pam-pum, i estic molt contenta.
0: Amb qui hem d'anar a la cursa diumenge? Amb qui hem d'anar?
10: Com Magic.
4: Amb qui heu d'anar? Amb l'Alonso.
10: Com Magic.
4: Jo soc de McLaren, eh? Jo vaig amb McLaren i estan punxant una mica, però hem d'anar amb l'Alonso, i més si estan aquí a Barcelona.
11: Ha dit Fernando Alonso que està molt content i que intentarà gaudir la cursa perquè serà l'última segurament que faci el Gran Premi de Montmeló. I també ha dit que no serà competitiu.
2: Perfecte.
11: És com molt poc aspiracional, no?
4: Tampoc pot ser-ho gaire.
0: Anirà amb el braç a l'alaró, no? Amb el braç a l'alaró.
2: I fumant.
0: I saludant.
2: Sí, i escoltant Spotify, escoltant la sotana.
0: Vinga, 8:18 del matí. Atenció amb això que us explicarem ara, perquè avui és el Dia Mundial del Doblatge. No sé si ho sabíeu, però a nosaltres que treballem amb la veu, és un dia que ens fa il·lusió. I per aquest motiu hem volgut convidar un actor català que posa la veu als millors personatges de la gran pantalla. El tenim aquí. Hola, molt bon dia.
12: Hola.
13: Ostres.
12: Hi ha algú?
13: Ostres.
12: Hola.
0: Sí, estem aquí. Ja està, estem aquí. Que no ens veus, que estem aquí al teu davant, home. És que no entenc aquest to de misteri, però vaja. Benvingut al Matina Codines, el primer dia que et saludem. Com et dius?
13: Em dic Vincent. Vincent Washington.
0: El nom és de doblador, sens dubte.
2: Molt apo, tu.
0: Però Vincent Washington, vull dir, és un nom molt americà, no? Tot i que tu ets català, no? O què?
13: Bé, de fet, em dic Vicenç. Vicenç Cardona.
2: Ah, mira.
13: Per Però mola més dir-se Vincent Washington.
2: Home, sí que mola més.
13: Els meus pares van morir en un terrible accident.
2: Pobres.
13: Sí, veig que no reaccioneu, però...
2: No, no estaves... hem de donar-te un espai de respecte.
4: Què hem de dir?
13: Si em voleu preguntar el per què...
2: Per què? Haver-ho posat al guió, si volies que t'ho preguntessis.
0: Bona apreciació, no?
13: Més ben dit el com, no cal per què.
2: Com van morir els teus pares, Vincent?
4: Com?
13: Estaven fent un 69 i es van quedar sense respiració. Tant un cop l'altre.
4: Ah, sí?
2: Ai, pobre! És que s'ha de respirar pel nas.
14: Clar, pel cul.
4: Què riu?
13: Us ho heu cregut.
0: Quin riure més,
2: més
0: fals de dubte.
13: Hauríeu d'haver-vos vist les cares. De vegades penso que estic treballant amb marrecs. Charlie, posa'm un cigaló de licor.
2: Qui és el Charlie?
14: Qui és el Charlie? Jo també em vull un.
2: Què?
4: Què
2: li ha passat?
4: Aquest senyor no l'entenc.
2: És que normal que no faci doblatge. Paco.
4: Aquest no, què vol dir?
13: He quedat esma perdut amb aquesta bonica donzella.
0: Va, Vincent.
4: Amb mi?
13: El teu nom, bonica?
4: Jo, bueno, si sóc jo, em dic Marc. Què faci? Vaya cringe.
2: Però per què fas això?
0: A veure, és amb... si acabeu de connectar a RAC 105, estem parlant amb Vincent
13: Washington.
0: Washington, que és el nom de doblador, perquè en realitat es diu Vicenç Cardona.
14: Quines pel·lícules doble, aquest senyor.
4: Que té un orgasme.
0: Va.
13: Marc.
4: Ai, ex.
13: Ets la dona més maca que he vist mai. Em recordes a la Carmen Sevilla.
4: Ah, sí?
13: Series tan amable de concedir-me un ball, Marc?
4: Sí, tant.
2: Sí, perquè ho posa aquí.
4: Perquè ho posa el guió, et dic que sí.
13: Nois, si em disculpeu, m'he citat amb una jove d'exquisida bellesa.
4: Gràcies.
13: Sí.
14: Que maca la història.
2: A mi em té enganxadíssim, eh?
0: Has dit fi?
13: He dit fi perquè no hi havia un altre doblador per falta de pressupost.
0: Molt bé. Feliç Dia Mundial,
13: Perdó.
0: Vincent.
10: continuarà.
4: Ah, sí?

0: arribar l'amor de la teva vida. D'això parla una mica aquesta cançó de la Rihanna, que demà estarà al Cabró Rock.
1: No, és broma, és broma. T'imagines que demà surt Rihanna?
2: Jo del Cabró Rock m'espero qualsevol.
3: Al cartell hi ha una actuació sorpresa, posa.
1: És veritat.
0: Estan molt locos aquests del Cabró Rock, per tant podria ser perfectament. La tenim al costat de Calvin Harris amb aquest mític hit de les pistes de ball. 8 i 14, agafa un cagarro i esmorza.
4: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: És divendres.
5: El resum setmanal cridat i rimat.
0: I volem resumir la setmana informativament parlant amb aquests versos cridats i rimats del Sergi Ferrer, quan vulguis, mestre.
2: Tira la música aquella. Marta!
6: Quina por!
2: Ha començat el Mundial de Futbol. El meu país no hi juga, no em serveix de consol. Trump ataca a Iran, com sempre fa el que vol, però després cap problema, tothom ha marcat un gol. Ei. Si no t'agrada veure'l, et dono un protocol. Intenta compensar-ho amb grans dosis d'alcohol. El dia següent ressaca, pren paracetamol. Tu fes-ho cada dia fins a mitjans de juliol, potser tindràs cirrosi, però problema resolt.
0: Molt bé. Avui sembla rapero, amb la lletra més agressiva.
2: Oh, yeah. Arriba la calor! No ho faré així. Arriba la calor i comença el festival. Mateixos grups de sempre a un preu descomunal. Et poso 18 bandes, les bones al final. Et penses que ho aguantes, a les 9 estàs fatal. No tens el mail d'entrada, que tot és digital. Voldràs anar-hi en cotxe? Tot ple fins al Nadal. Carrega la pulsera, que l'efectiu no val. Aquí no hi ha lavabos, haver dut orinal. Un Frankfurt i una birra? Hauràs de portar un aval. Un tio de 2 metres amb tapa, sempre igual. Ho veig per la pantalla. Potser venir ni cal.
7: Oh! Alucinante!
2: Sentiu aquesta olor?
7: No.
2: Olor de llibertat. És l'olor del final, de la selectivitat. És hora de mirar si realment has estudiat. Et faig un mini-spoiler. Segur que s'ha aprovat.
0: Molt bé.
2: Però te'n faig un altre. La nota l'han pujat. Pensaves que arribaves al tall? Que inesperat. Tranquil, perquè a la CLE no t'han avaluat. La nota és perquè la Generalitat no té prou plaça pública per la universitat. L'oferta i la demanda, crec que t'han estafat. Saps qui no té problemes?
8: Qui?
2: Qui paga lo privat.
8: Guaia, xaval!
7: Silenci! Analista político!
0: Silenci!
2: I ara, germans, farem junts una oració. Preguem tots junts, germans, pel Papa Llau. Papa nostre, que esteu en el cel. Benvingut a Catalunya, li poso Ràdio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres el vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes. Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors. I no permeteu que caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional. Amén, Sant Pare. A reveure, Senyor Papa. Gràcies per venir, però no aguantem més la xapa.
7: Que rebuscado.
3: No, Mahoma no t'atreveixa.
0: He de fer una pregunta que té a veure amb la confecció d'aquests versos finals amb el Pare Nostre. Has hagut de buscar Pare Nostre a Google o ja te'l sabies?
2: No, jo no em sé a partir de... Jo sé que és Pare Nostre, que esteu en el cel, i a partir d'allà improviso ser playback.
7: Com el tot el camp és un clam.
2: Exacte.
7: El mateix.
0: Sergi Ferrer, meravellós resum de la setmana amb el vers... Amb el vers no, amb el poema rimat i cridat. Gràcies. 8:18, ara tornem.

0: motorocasión.com.
1: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
2: Què?
1: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
2: Sense pagar?
1: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
2: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
3: Citroën.
2: Consulta Citroën.es.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
9: Jo tinc al cap tota l'estona això.
10: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca!

0: però segura d'armes. Tecnologia per protegir millor.
1: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Al!
7: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
6: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Aquest any amb Rosa dels Vents viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
9: Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: I en aquests moments acabem de convertir l'estudi de RAC105 en una rave. Ho tornem a tenir tot potes en l'aire amb la força i l'energia d'aquesta cançó de Faithless, Insomnia. Aquesta sonarà forta aquest any al Cruïlla, perquè hi haurà els Faithless convidats. Es diu New Religion amb la gran veu de Bebe Rexha, que l'estimo. 5 minuts i 2 quarts de 9 del matí d'aquest divendres 12 de juny, marcat per les següents notícies. Pardes, bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia, què tal?
2: Les notícies,
0: i això sí que és inèdit, és històric i llegendari, que és que el Xavi Pardo obre les notícies parlant del Mundial de Futbol.
3: Sí, però avui ja està, No ens acostumem, perquè ja està.
4: No tanquis portes.
0: Endavant, sisplau, com si fossis un company d'esports.
3: Sí, doncs vinga, hem d'explicar que el Mundial de Futbol ha arrencat amb polèmica en terres mexicanes.
5: Sí,
3: perquè ells això, si t'hi fixes, els companys d'esports són incapaços de dir el nom d'un país. O sigui, han de dir... No poden dir Mèxic. Sí. Diuen en terres mexicanes.
6: Mira, igual que no diuen el Barça, diuen els de Hansi Flick.
3: Els de Hansi Flick. I llavors, el gentilici. Sempre és molt important i d'on és algú.
0: És un gènere, és un gènere.
3: El davanter de no sé on...
6: Sí, l'astre argentí, el conjunt matalasser.
3: Sí, sempre hi ha d'haver el gentilici, saber d'on és algú.
0: Sí, però què ha passat?
3: Dit això, fet aquesta rajada amb tot el carinyo de l'amic Pedrol, doncs sapigueu que mentre hi havia la cerimònia inaugural a l'Azteca de Ciutat de Mèxic, amb Shakira, Maná i tota aquesta patuleia, doncs a fora... A fora, centenars de persones es manifestaven per denunciar la desigualtat social que es viu a Mèxic i els preus desorbitats de les entrades, que fan evident doncs, que el Mundial es fa allà, però no, els locals no hi són benvinguts.
7: Oferta i demanda.
6: I dale.
7: Punto pelota.
3: Mai millor dit. Molt bé, doncs ni Donald Trump ni cap dels dos altres països anfitrions, Mèxic i Canadà, han assistit a l'acte i després de...
0: Per por, entenc.
3: Bueno, perquè jo crec que els hi sua tres pepinos. I vaja, vull dir, amb tota aquesta polèmica ha arrencat el Mundial, que de moment ha deixat dos partits apassionants, com són el Mèxic-Sud-àfrica i el Corea del Sud-Txèquia.
0: Victòria
3: de Corea del Sud 2-1 i Mèxic ha derrotat Sud-àfrica 2-0.
5: Molt bé, Pardo, tio.
0: Vinga, més temes. Ara que parlem de Donald Trump, es veu que farà marxa enrere a l'Orient Mitjà.
3: Sí, anuncia que aquest cap de setmana podria arribar un acord de pau amb l'Iran. Si em donessin un cèntim per cada vegada que Donald Trump ha dit això... Jo crec que ja no estaria aquí treballant, perquè m'hauria retirat a les Bahamas. El president dels Estats Units ha ordenat aturar tots els atacs sobre Teheran, que diu que ja tenia a punt per aquesta mateixa matinada, però l'Iran ha sortit a correcuita a desmentir aquest possible acord del qual presumeix Donald Trump. Diuen que és absolutament mentida, que no hi ha cap preacord tancat, i a més denuncien doncs, això, que Donald Trump ara diu blanc, demà diu negre, i que amb una persona així d'esquizofrènica doncs és pràcticament impossible negociar res.
0: Totalment d'acord.
3: I Donald Trump, de fet, ha quedat bastant retratat quan a la roda de premsa d'aquesta matinada doncs, li han demanat detalls d'aquest presumpte acord que és tan imminent i no ha sabut donar-ne ni un.
0: Perquè ja deu estar allà a Mar-a-Lago, no? A la residència aquella que té allà. Està.
3: Sí, avui crec que aquesta nit encara era a la Casa Blanca, però vaja, ja deu estar fent via cap a Mar-a-Lago.
0: I tot això avui que entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea.
3: Sí, un pacte que ha de servir per enterrar del tot la política d'acollida del 2015. És un pacte que s'ha negociat durant els últims 10 anys i que és el retrat perfecte del canvi de rumb que la Unió Europea ha pres en aquesta última dècada, perquè s'ha passat del volem acollir i de les polítiques d'asil i tot plegat fa 10 anys, des d'aquest 2015, fins ara aquest nou pacte migratori que endureix les polítiques migratòries. Serà més difícil que un migrant obtingui el dret d'asil, serà més fàcil expulsar-ne els que hi viuen en situació irregular, es pot expulsar famílies amb criatures i també es posa els fonaments per crear doncs, residències, diguéssim, fora de la Unió Europea.
0: Per cert, que el Papa ha tocat la cresta, no?, una mica, als països europeus.
3: Ahir va ser el primer dia de la visita del Papa a les Illes Canàries. Va fer el seu primer acte a les Canàries al moll d'Arguineguín, conegut com el moll de la vergonya, i va aprofitar doncs, el seu discurs per picar la cresta als dirigents europeus i per posar-los deures i recordar doncs, que s'ha de respectar la dignitat dels migrants i acollir-los.
0: Ha demanat directament que no converteixin els mars en cementiris, cosa que trobo molt bé. Aviam, va, acabem parlant de vidents, perquè hi ha hagut un vident anglès que ja ha predit qui arribarà a les semifinals del Mundial.
3: Sí, sí, vull dir que si heu de fer apostes i totes aquestes coses, escolteu ben atentament. El vident en qüestió és Nicolás Aujula, que té 39 anys.
1: Ah, sí.
3: Si voleu la carta de presentació per veure que té credibilitat, és hipnoterapeuta,
1: sí?
3: És regressista de vides passades.
1: Que guapo,
6: sí, regressista,
1: tio.
6: Sí.
3: I al seu currículum hi ha la predicció del Covid, l'incendi de Notre Dame o la victòria d'Espanya a l'Eurocopa del 2024.
6: Sí, en sèrio? Ho va encertar?
3: En principi, sí, o ell ho diu.
1: Ell us ho ha posat.
3: Doncs bé, segons afirma aquest vident que ens mereix tota la credibilitat, a les semifinals hi arribaran Espanya, el Brasil, l'Argentina
4: i França, potser?
3: I ja està.
6: Una final, una semi de 3.
3: N'ha dit 3.
6: Vale, però hi ha un que passa segur.
3: I també, també ha dit que el Marroc i Panamà faran un molt bon paper. Per tant, segurament aquest quart semifinalista que falta seria o el Marroc o el Panamà.
0: Si això no passa, que marxi lluny en un país... Que marxi a Curaçao, per exemple.
6: Oh, quina enveja.
0: Que marxi allà, perquè si no, potser que hi ha molta gent que efectivament haurà fet apostes milionàries que...
3: Però aviam, tampoc... Sí, però per fer apostes milionàries s'han de tenir milions, per tant, no és el nostre problema, perquè no els tenim, i també t'he de dir que no cal saber-ne gaire de futbol, perquè fins i tot jo t'hagués pogut dir que Espanya, Brasil i Argentina tenen probabilitats d'arribar a les semifinals.
0: Contrastem-ho molt ràpidament amb Sadro Feil, que és el tarotista del Matina Cuidera. Bon dia.
5: Sí, hola, buenos días a todos.
0: Estàs d'acord amb aquest vident britànic o no?
5: Absolutamente para nada. Este señor es un impostor, sí. Yo te voy a dar rápidamente, directo y al pie, la final. ¿Quién serán las dos selecciones de la final?
6: Ostras,
5: sí.
3: Apunto,
6: la final.
3: Apunto, digues.
6: Va, digues.
5: Sudáfrica.
6: Sudáfrica.
3: Y Escocia, ¿no? Segurament.
5: Y Curaçao.
6: Curaçao, pero...
5: Esta será la final. Okay. Y el ganador...
6: De fet, és Curaçao, no Curaçao. A veure si t'has llegit malament la carta, tu.
5: Y el ganador és... Sudáfrica.
0: Molt bé.
6: Vale. Ostras!
0: Bravo. Xavi Pardo, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Adéu, Sadro Feil.
3: Igualment, guapíssims.
5: Adiós. Buenas noches, bendiciones.
6: Això al revés.

0: cançó catalana que més va sonar el 2025 a RAC 105, Ginestar, els germans Serra Solses, en aquesta cançó que ens emociona, ens fa ballar i que ens esperona de cara al cap de setmana. 8:34 del matí. Mònica Usar, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: I moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes felicitats.
1: Ara,
0: perquè la Mònica Usart, meteoròloga de RAC 105 i de RAC 1,
3: bravo,
0: rebrà el pròxim 1 de juliol el Premi de Comunicació Científica de Radioassociació Memorial Prat de Saba.
1: Bravo, Mònica, bravo.
0: Tenim la millor meteoròloga de Catalunya i per fi arriben els reconeixements en forma de premi, no? En tenies algun de premi ja o no?
1: No, un premi... No.
4: Jo en tenia 4 ja.
1: Clar, bueno, això mostra que ens anem fent grans, també, i que ja ens premien els anys que portem comunicant.
5: Quanta pasta t'han ingressat,
1: això. No, pasta no. Un premi, un guardó, una estatueta, com es diria això?
6: Sí,
7: no, Mònica, m'imagino que portaràs unes pastetes o alguna cosa.
1: Home, sí, no sé si portaré potser el dia 1 o l'endemà, no?
5: Sí. Porta'ls els dos dies.
1: Portar alguna cosa. A més, l'entregues a Vic, potser podria comprar alguna cosa bona per mi.
6: Ah, mira!
1: Podria portar, no? Des d'allà.
0: Que es veu que li donaran el premi dins d'un acte de la Festa Major de Vic, eh?
1: Sí, sí.
0: Fixa't els usonencs reconeixent Mònica Usart.
1: Imagina't, eh? Sí, sí, no? I molt emocionada, agraïda i, bueno, què us haig de dir vosaltres? Gràcies a la cançó amb Suala Gella m'han donat aquest premi. Saps què vull dir? Que ha sigut...
0: Què? Sí. Prepararàs una mica de discurset, llagrimeta...
1: Algú haurem de preparar, sí, però...
0: Agrairà, suposo, a l'equip del Matina Codina, no?
1: Agraïment a tots els meus companys, companyes de feina, que jo crec que, clar, és que si no em donéssim peu a parlar de meteo, ni de clima, ni de ciència, doncs no tindria aquest premi. Per tant, gràcies per deixar-me un espai per parlar del temps. Els oients, perquè ens aguanten també tots els temes meteorològics i de clima,
5: també.
1: I cada cop sembla que agrada més aquest tema, i també als col·legues de meteo, tio, perquè és un premi que sembla fet a mida pels meteoròlegs, meteoròlogues, divulgadors científics que estem als mitjans, sobretot, i per tant també per ells.
0: Què et reconeixen exactament en aquest premi?
1: És a dir, la divulgació que fem de temes de ciència, sobretot en el meu cas de la meteo, fer-ho d'una manera planera, fer-ho en català, no? I fer-ho, doncs, de la manera més rigorosa que puc.
0: Això ja m'ho va fer. Cada vegada és més complicat perquè els fenòmens són més extrems, etcètera, vull dir que cada vegada és més complicat.
1: I ens donen més peu cada cop. Clar, això fa 20 anys era molt diferent, només fèiem el pronòstic, no? Però avui en dia, quantes vegades a les tertúlies entrem a explicar fenòmens meteorològics o a donar consells a la gent o ajudar que entenguin el que passa, vull dir que al final tenim molt espai.
0: Deus estar nerviosíssima pel look, no? Perquè jo sé que aquestes coses posen molt nerviosa, no? De què em posaré...
1: Ja, no ho havia pensat encara. Ja m'ajudareu,
5: no?
1: M'ajudeu o què?
0: Sí, home, sí. La Marta acompanyarà i tot.
7: Això de la divulgació, doncs, de la sensibilització i tal pel medi ambient, jo també en tinc de premi.
0: Però que estàs gelós, Francesc.
6: No estem parlant de tu.
0: Ara la protagonista és la Mònica Usart.
1: Però jo ho comparteixo amb ell.
7: El Premi Ràdio Associació al millor professional de ràdio me'l van donar, fixa't, el 2014.
5: Està amanyat.
7: El Premi Eòlic Cat de Periodisme el 16. El programa Meteo Mauri.
0: Doncs mira.
7: No crec que la Mònica tingui Meteo Mònica.
1: Tenia oxigen jo.
6: Enveja, eh?
0: No, doncs mira, ja comença a ser hora que reconeguin la tasca de les meteoròlogues. Sí, senyor.
1: Un aplaudiment.
0: Doncs una meteoròloga guardonada que ens explicarà el temps del cap de setmana. Caloret faller, no?
1: Molt fàcil el temps d'aquest cap de setmana. Sí, temps de ple estiu, amb molta calor, aniran pujant les temperatures, ho faran avui també el cap de setmana, amb màximes que fins i tot arribaran als 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, per sobre dels 30-32 en punts de l'interior. Per tant, cap de setmana de calor intensa i amb sol a bona part del país, només diumenge a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu. I avui hem començat el dia amb algunes boires cap a la Catalunya central, interior de la... Ui! Em diuen que me'n vagi!
6: Ai,
1: interior de les
6: comarques.
1: Girona, però un dia de sol, també.
6: M'ha encantat! Ui!
1: Adéu, adéu!
7: La del premi. La del premi us ha abandonat.
6: Ai, ha sigut boníssim. Ui!
8: Ja se l'ha pujat al cap.
6: Sí, mona. No, home, no, pobra.
5: Marxat esmorzar. Li han donat un premi i se li està començant a pujar ja en temps real.
7: Correcte. També tinc un premi on les al dos.
5: Què passa?
0: Francesc, home.
9: Preparats per l'aventura?
3: Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
9: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
3: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: Sí, això és Titanium, un dels números 1 de la música electrònica que, evidentment, punxaré aquesta tarda al Cabró Rock, perquè recordeu que jo també estic al cartell d'aquest divendres, dia 12. Punxaré després de Clima, abans de Teràpia de Xoc i abans de Maria Jaume, que tinc moltes ganes de veure-la, mare meva, amb el Santo Domingo Forever. Mira, hi obro una ampolla de cavallera.
1: Que n'aprenguin.
0: 2:03 del matí.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Toca repassar l'agenda infantil del cap de setmana.
3: El papa és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
4: Sergi, perdó per haver-te dit tantes coses dolentes.
5: Però és que encara no en tenim prou.
4: Deixa de vestir-te com un rapero.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Però, nenes, una cosa, si és l'aniversari de la mama, si voleu o dieu 6-7 o algo fluixet, però que no senti que me n'he oblidat, que s'enfadarà, saps?
2: Mama, el papa no sap quan és el teu cumple.
1: Però calla, què fas? No cridis,
3: home.
2: Així que no saps quin dia és avui.
1: No ho sé, carinyo, l'Ernest vol que estiguem connectats a l'actualitat i al papa se li obliden ja les coses. Jo què sé, no ho sé quin dia és avui.
2: Avui és el Dia Mundial contra el Treball Infantil.
3: És veritat.
1: Quin susto, pensava que era un dia important, val?
2: Que no és important. El Dia Mundial contra el Treball Infantil.
1: Sí, molt, vull dir, jo estic super a favor.
2: A favor del treball infantil.
1: No, vull dir, en contra. Ai, crec que s'ha entès, nena.
2: Doncs
1: no.
2: Si estàs en contra, paga'ns.
1: Ara,
2: que estem fartes de treballar gratis.
1: Vale.
2: Explotador infantil.
1: Bueno, calma, vinga. Calaix de les claus, hi ha 4 o 5 eurillos, els agafeu i com...
2: No, no, papa, no. Hem estat fent números.
3: Ui. Sí.
2: I ens has fet gravar més de 200 seccions.
3: Va,
2: és a dir, a un preu de 100 euros cadascuna, més la pujada de l'IPC i la inflació,
1: ens
2: deus 24.325 euros.
1: Doncs us espereu a la paga doble, perquè
2: no,
1: jo...
2: No, ho volem ara.
1: No.
2: I volem que ens ho pagues en bitcoin.
1: Va, nenes, prou, no comencem, eh? Sempre
2: no,
1: igual.
2: No, no comencem. De fet, acabem.
1: Com que...
2: Et pengem.
1: No, no, nenes, que acaba de començar la secció, ara no.
2: Doncs t'espaviles. Que volem entrades pel Cabró Rock.
1: Val.
2: I que siguin VIP.
1: Bueno.
2: Vamos, ese Montero.
1: Sí, home.
3: Hòstia, quan ho sàpiga l'Eulàlia Carbonell, directora executiva d'aquesta casa, que devem 24.000 euros a les nenes.
4: No, estarà contentíssima que hagin treballat gratis fins ara.
5: Jo, bueno, si voleu, us puc donar entrades pel Cabró Rock.
3: Home, Josep Montero, bon dia,
5: veure...
3: el Casgràcies.
5: Hola. Voleu venir a veure el Casgràcies o què?
3: Sí.
1: A mi em faria gràcia anar-hi, sí.
5: No, no, però tu no, cap gros, per les teves filles. Tu vine a descarregar la furgoneta de les Oques Gràcies a canvi de 30 euros i els hi dones a les nenes.
3: Gràcies.
5: Teniu ganes de Cabró Rock o què?
3: Sí!
5: Només falten 5 concerts perquè s'acabi el Casgràcies, eh?
3: Sí.
5: I el d'avui serà el concert més especial de tots els que ens falten per fer a Osona.
4: Així és l'únic que fareu.
3: Ja està.
5: A Osona. Jo estic cansat, també. Vull dir que el novembre tenim 4 concerts seguits a Montjuïc i de pensar un car de mandra. Vull dir que...
3: Josep, una cosa, és que no són al novembre els concerts, són a l'octubre, Tito.
5: Un mes abans o què?
4: Sí.
3: Un mes abans o què?
5: Doncs ara sí que me'n vaig a descansar a Muntanyola ja fins l'octubre, perquè 4... Dieu que m'he posat malalt.
3: Jo no, aquesta... no. I aquesta nit el Cabró Rock que actuarà, tios?
5: No ho sé. Que posi la versió aquella que veu fer aquí al matí a Codina, que deia la gent, jo ja els deia que estava fart d'ells, eh? No puc més.
3: Per tota la gent que encara busca entrades pels concerts, els 4 concerts de comiat d'Oques Grasses, estic fart de tu, Josep Montero, moltes tortes. Ens veiem aquesta nit.
5: No, no entès què has dit, però val.
4: No, si ningú l'ha entès, no passa res. Ha quedat molt bé.
3: He dit molta torta, no?
4: Sí, alguna cosa així.
6: Moltes, moltes.

0: Increïble.
1: Gràcies, Estadi Olímpic.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: REC 105 Barcelona. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
4: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
6: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
7: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
12: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
13: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: REC 105.
14: La teva música.
15: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
16: Volem saber l'última hora de les retencions a les carreteres. Ens ho explica des del RAC Ferran Arandiga. Bon dia, guapo.
17: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident a la Ronda de Dalt, concretament a l'altura d'Esplugues de Llobregat, doncs que encara provoca aturades des de Sant Gervasi durant més de 6 quilòmetres en sentit sud, en sentit Llobregat, i que talla dos carrils de circulació. Per altra banda, l'avaria que hi ha hagut a la AP7 a l'altura d'entre Mirasol i Sant Cugat, doncs encara deixa 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord. Per altra banda, encara queden retencions habituals al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat, amb cues des de Cerdanyola per la C58. També per retruc s'afecta la ronda litoral en sentit Llobregat. Per últim, al Vallès queden retencions a la AP7 en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també en sentit nord al punt de Mollet del Vallès i Montmeló. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
16: Gràcies, Ferran.
15: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem.
16: Matines!

0: recordeu que als anys 80 i 90, quan anaves a la discoteca, sempre feien la cançó lenta, no? I malgrat que avui portàvem un ritme frenètic i de música així de cap de setmana i festiva, aquesta seria la balada. La balada lenta, la lenta, la lenta. Joe, End of Beginning, intenseta com ella sola. 3 minuts i les 9 del matí, Matina Codina en directe, i ara toca repassar la tele amb l'Ala Lilló.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Ahir va haver Polònia, Alan.
2: Sí. Encara no havíem vist el Polònia després de la visita del Papa a Barcelona.
3: Home, clar.
2: Llavors estàvem pendents de veure què passaria, què farien, quina paròdia hi hauria, i ahir va ser el dia. I van fer un gag molt bo amb Francesc Macià, Lluís Companys i el protagonista de la setmana, que és el propi Antoni Gaudí, allà els tres junts.
0: Des del cel.
4: Per totes les punxes de la Sagrada Família, us ho podeu creure? El cardenal Omella m'ha dit Antonio Gaudí. Gràcies. Antonio!
5: Toni, calma, eh?
6: Antonio, tranquilo! Antonio! D'acord que l'Omella ha parlat menys català que el Messi, vale?
4: No, però el Papa s'ha de valorar l'esforç que ha fet per parlar català.
5: Sí, senyor. Va, a més, no t'emprenyis, que t'estan fent publicitat de la Sagrada Família, que més bo.
7: Bueno, escolta, potser sí que teniu raó, i la visita del Papa serà bona pel temple.
6: Oh, collons, ja ho pot ser, ja, amb els calés que els ha costat, que la Generalitat s'ha gastat 2,3 milions d'euros en la visita aquesta.
7: Que s'ha gastat quant?
6: 682 milions de pessetes.
5: Gravíssim, eh?
4: Me cago en 140 anys han trigat a acabar el temple perquè només es podia finançar amb donacions. Jo mateix vaig sortir a demanar almoina perquè quan se'm van acabar el foc...
6: Ja.
4: Tu els hi fotreu l'estop al cap.
5: Mira, Antoni, mira què farem. Ui, espera. Au! Vinga, tio. Va, fes un trencadís d'aquells teus.
4: Va, sí, un puzzle d'aquells que tant t'agraden.
8: Per què si deixes el programa sencer? Xato.
3: Hòstia, no, sí, Alan, tio.
8: És veritat.
3: No, és tonto.
0: Però s'havia de repassar dues o tres coses.
3: Clar. No? Pues els crèdits també del final.
0: No, un Gaudí malhumorat que sembla que només es distreia quan podia fer un trencadís. Escolta'm, bon gag, efectivament. Què més, Lillo, va?
2: Anem a Castilla-La Mancha Media perquè ha passat una cosa que jo no havia vist mai. És espectacular.
9: Ai.
2: I és que la presentadora que està fent l'informatiu fot el camp.
9: Oh, què dius?
2: Sí, Laura Izquierdo dona pas a una connexió, a un company, a un reporter, i fan el reportatge, i quan tornen la connexió al plató de nou, ja no hi era.
3: Ostres.
2: No hi havia ningú, una cadira buida.
10: Para quienes se quedan en la ciudad, la alternativa son las piscinas municipales. En Toledo capital ya está todo listo para recibir Manu Rodríguez a los primeros bañistas.
11: A partir de este día 13 de junio, de manera simultánea. En Cuenca, en Albacete, aún no tenemos fecha exacta, pero lo que sí se deja entrever es que van a intentar que sea antes del verano.
12: Bueno, nos van a disculpar, nuestra presentadora Laura Izquierda ha tenido un pequeño problema, así que a partir de ahora les voy a continuar yo presentando el informativo.
0: Doncs ho fas molt bé, cariño.
3: Sí, molt ben remuntat.
13: Se estaba cagando.
2: No se sap. Jo tinc aquesta teoria, també, però no se sap.
0: Típic apretón que has de marxar, saps, quan et cargoles, allò que et fa aquella punxada aguda que si et mous et cagues a sobre, jo crec que li va passar això.
2: Que fort, eh?
0: O això, o no li agradaven les notícies, que també pot...
9: També s'estava avorrint.
2: Estava indignada. Va dir, això no ho dic més.
13: Va, però avui tindran audiència, eh? A primera hora del programa aquest. A veure si encara hi és o no.
2: Clar, què faríeu vosaltres en aquest cas? Perquè si et cagues, ho patirien els companys, però no els espectadors, perquè no ho sabrien.
9: Hauríem d'anar amb bolquers.
3: I et costaria trobar feina.
0: Jo ja sabeu que poso el Matina Codina per davant de tots.
3: No.
0: Fins i tot,
3: tant de bo.
0: Aquí hi ha un vidre, però ho patiria el Lillo.
13: Tant de bo per veure la cara de l'Ala.
9: M'encantaria.
13: Tant de bo.
2: Si et caguessis a sobre seria molt dur.
3: Mantenint el personatge, el tio, sense parar.
2: Sí.
3: Va, que guapo seria.
0: Escolta'm, després d'aquest moment absolutament surrealista, com rematem la secció avui?
2: Amb First Dates, perquè mira, just ara estem sortint ja de l'horari protegit. Allà hi ha un tal Juan que estava molt content, una mica amb Santiago Segurata.
3: Ah, sí? A veure, qui era?
2: Sí,
3: Juan.
2: Estava molt content amb la seva cita. Li va tocar una dona, la Rosy, que li agradava. Sí. És una dona que li agrada fer balls sexis.
3: Sí. Pues me gusta la Rosy también.
2: Amb un gran escot.
0: Sí.
2: I, de fet, hi ha un moment que la Rosy li apropa aquest escot a la cara, li fa un ball sexy.
3: Tiene buenas mamelungas, tú que la Rosy.
2: Sí, déu-n'hi-do.
3: Mamelungas.
2: I això, el Juan, no sé vosaltres què en penseu, crec que ho ha tingut en compte a l'hora de prendre una decisió.
14: Tiene buenas carnes, buenos mulacos. Y buen culete. Y buenas tetas. Se puede decir tetas, ¿no? Me han entrado ganas de ponerme la cara de sus pechos. Me ha gustado calentón.
15: ¿Te gustaría tener una segunda cita con Rossi?
14: Pues con Rossi, pues sí, no me importaría tener una cita contigo si tú quieres, vamos.
16: Sí, a mí me gustaría tener una segunda cita con Juan, porque le veo un tío divertido, tiene conversación, es bromista, es abierto, se puede hablar con él de cualquier cosa. O sea que sí.
0: Heu de tenir en compte que a l'hora de la deliberació de la Rossi, ella no ha sentit no, les clar, paraules, clar, les declaracions, perquè si no, no hauria dit tot això.
13: Quatre mesos després.
2: Mola, quan la Rossi diu que sí, se sent de fons. En plan, que bé m'ho passa.
17: Madre mía, suerte que no he comido.
0: També és veritat que has de ser una persona molt agosarada, molt valenta, i no tenir gens de vergonya, perquè aquesta actuació que va fer així en ball sexy va fer davant de tots els comensals del restaurant de First Date.
17: És un cop més mèrit absolut de l'equip de càsting d'aquest programa que troba els friquis més raros de la península ibèrica.
0: Aquell oient nostre que va explicar aquí que ell havia participat diverses vegades va dir que molts concursants quan surten del plató se'n van directament a un hotel. Està clar que el Juan i la Rossi han hagut de pagar una fiança per la destrossa que han fet a l'habitació.
2: Sí, senyor.
0: A la Lilla, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: 9 i 3 minuts d'aquest divendres. Ara tornem.
18: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
19: Matina Codina.
20: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
21: Valorado.
20: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
21: 100% asegurado.
20: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
22: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
24: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
25: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
27: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
28: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4 euros amb 89 al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: L'Ernest Codina té la veu tan sexy que podria guanyar-se la vida doblant pel·lícules per adults. I ser ric, però ha preferit presentar aquest programa. Matina Codina, només a RAC 105.
5: Ja comença a fer...

0: Engeguem una hora a les 9 i 9 minuts d'aquest divendres, parlant ja del diumenge, eh? No ens avancem, no ens avancem, i el diumenge, quan arribi, tampoc hem de fotre un drama. Han tornat els Catarres, estem molt contents perquè són bons amics d'aquest programa i la seva música ens encanta, un himne, sens dubte, aquesta nova cançó. Per cert, que hi ha notícia vinculada a l'univers Catarres, que és que hi van fer un anunci, que és que faran una nova gira pels teatres.
1: Atenció.
0: Titulada La Santíssima Trinitat. Són 9 únics concerts amb un format que només van poder veure els seus fans el 2011.
2: Apa.
0: Per tant, tornen als orígens, per cantar-te a cau d'orella les cançons més memorables de la història. Busqueu dates perquè a les entrades estan volant,
3: Claro que sí. Yo también, que soy artista, también estreno una canción ahora que es del Mundial, Viva España.
0: Amb el Ronaldinho, no?
3: No.
0: Ah, és una altra.
3: Una mia personal, que saca un single. Sí.
0: Doncs després en parlem, perquè ara volem tractar el nou anunci d'Estrella Damm per aquest estiu 2026.
1: Millor.
0: Va sortir ahir a les 5 de la tarda i l'analitza la Mar Puga.
2: Epa! Carinya! Home, els Beach Boys!
1: Els Beach Boys, perquè és la banda sonora aquest any de l'anunci d'Estrella Damm.
2: Ah, sí? Sí? No hi ha cançó de...
1: No, han posat els Beach Boys de fons, ara ho escoltarem. I aquest any, a l'anunci d'Estrella Damm, que ha fet 150 anys...
0: Bravo.
1: Ha fet un canvi respecte als anuncis més tradicionals. I en lloc d'explicar, diguéssim, les vacances d'un grup de joves, com hem vist sempre, el que presenta és una llegenda mediterrània protagonitzada per un home que s'inventen, que és en Canyut.
4: Sí, senyora, moltes gràcies. Ha estat un bonic homenatge.
2: No, Canyut.
5: No ets tu, Lluís.
1: No ho he fet per tu. La història del Canyut el que explica és com un home arriba a la costa, pateix un accident al mar i el rescata una noia misteriosa que l'ensenya a nedar, i entre ells neix una connexió especial d'un amor de verano.
0: Sempre s'enamoren els anuncis d'Estrella.
1: Sí, bàsicament. Llavors ell marxa, però quan està marxant torna a buscar-la i ella ha desaparegut, i en aquell moment en Canyut torna cada any al mateix lloc amb l'esperança de trobar a la dona.
0: Escoltem.

0: pensava que parlaves abans.
1: Vaig a buscar-ho.
0: L'he escoltat aquest matí.
2: Jo crec que... Pues, deu
0: pues m'he equivocat i no he agafat el tallat.
3: Efectivament, que no.
4: No és l'anunci.
0: Vale,
4: a no ser que els protagonistes siguin els Beach Boys i ja sigui el diàleg aquest.
0: Perdoneu, hi ha un tallat i pensava que era aquest. El cas és que, bueno, us ho explico jo. Surten molts grupets d'amics que es van explicant aquesta llegenda que no hem escoltat, però la podeu escoltar si busqueu l'anunci.
4: Està bé perquè així és dibuix lliure, no? En el pensament de
0: l'espoiler. Exacte, és una mica dibuix lliure. I al final farem l'espoiler, Marta, perquè l'anunci s'ha d'explicar. Una mica el concepte d'aquest anunci és com que ell... Perquè diuen, però per què torna cada any si no troba la noia? Ja han passat 30 anys, clar. No? Per què torna el canyut? Supera-ho.
3: Perquè m'agrada la platja i m'agrada fer-me un ball.
2: Que no és tu.
0: Sí, una mica això, perquè no és que s'hagi enamorat d'ella, no busca l'amor d'ella, diguéssim, sinó que s'ha enamorat del Mediterrani i del que seria. El concepte d'estar allà fent una cervesa.
1: Chica, nos hicieron un plagio, eso es el muelle de San Blas.
0: Claro.
1: Eso ya se inventó, los Estrella Damm son los chingosos.
0: Precisament, recordo que estan al muelle de San Blas de Manà, que és aquest relat, no, que explica també un amor, una història d'amor d'una dona que continua esperant el moll al retorn del seu amor desaparegut. Llavors hi ha una mica aquí com de... O sigui, en realitat no és justament aquesta cançó i no té res a veure amb anar amb la història, però sí que parla d'això.
4: Bueno, van a tocar la fibra una vegada més, eh?
0: Sí.
2: Això vol dir que és bastant comú que la gent es torni boja mirant el mar.
0: Sí, exacte. O sigui... És com aquest concepte d'amor pels paisatges i la manera de viure l'estiu. Per això...
3: Les onades, que n'hi ha moltes.
0: Per això té a veure amb l'Estrella d'Am, perquè s'estan prenent la cervesa. Llavors, quins famosos surten en aquest
4: moment? Va, va, va.
0: Quina
4: a part del Canyut.
0: A part del
4: Lluís Canyut.
0: No té un únic protagonista, com altres vegades, que hem vist un protagonista i que ha sigut un fil conductor, sinó que aquí tots tenen el mateix protagonisme i entre ells estan l'actor Álvaro Cervantes... a l'Oriol Pla, l'actriu Laia Costa, el vocalista de Love of Lesbian, Santi Balmes, la influencer Jessica Goicoechea, vam dir el cantant mallorquí Rels B, que és producte Rils B,
4: sí.
0: No el coneixes?
4: No.
0: Ah. Que també apareix. Apareixen futbolistes com el Cucurella, l'Eric García, també la Clàudia Pina, apareix el Jordi Roca, pastisser i cuiner, apareix la Mus, la Mushka.
4: Mira tu.
0: Sí,
4: sí, que és gran, la pantalla ha de ser molt gran, per encabre tota aquesta gent. Tu,
0: perquè justament el que fan durant l'anunci és explicar aquesta llegenda, van sortint com re microsegons, És realment un anunci molt dinàmic perquè els vas veient com que dius, surt aquest. És un anunci que mires més d'una vegada per veure si t'has deixat alguna cara, saps? Per veure. És un anunci que està bé, que és maco, és correcte. A mi, personalment, no m'ha emocionat aquest any. Jo sóc d'emocionar-me amb els anuncis d'Estrella d'Am. Com a la loteria de Nadal. Hi ha anys que ploro més o menys.
4: Sí. En canvi, l'any passat amb el Diqué vas fotre una plorada. Amb el Diqué.
0: Amb el Diqué vaig plorar.
2: Sí, i amb el de Campofrío.
0: I vull recordar a l'anunci d'Estrella d'Am de l'any passat, del 2025, que aquest em va fer plorar molt a mi. Que era aquell el mateix de sempre, no? Com que cada estiu repetien el mateix de sempre.
4: I la cançó era aquesta? O no? És que ara no me'n recordo.
0: La cançó era Another Sunny Day.
4: Per tant, sí, és aquesta.
2: Sí. Que per això, que no sé per què aquest any no han fet cançó. Molava molt d'identificar cada cançó amb la cançó de l'anunci d'Estrella.
4: Potser pels 150 anys han anat a buscar una cançó més antiga, no ho sé.
0: Jo crec que han volgut fer, igual vaig veure, han volgut fer una cosa com molt diferent al que és a l'anunci una mica de cada any. I s'ho a la rutina, cosa que trobo bé.
5: El més important, Marc, és que aquest anunci de l'Estrella d'Am és un anunci que s'ha de veure amb ve alta.
4: Exacte. I també el més important...
5: Gràcies.
4: Molt bé, Albert.
2: Molt, eh?
4: També el més important és que quan surt l'anunci d'Estrella d'Am tenim les vacances molt a prop.
0: Ja està, és
4: que i així podem anar a viure estampes tan boniques, tan festives, tan de desconnexió com les que cada any ens proposen els nostres amics d'Estrella d'Am. Moltíssimes gràcies, Marc Puga.
2: No, m'ha encantat l'anunci, de veritat.
0: No, mireu-lo.
2: No, molt bé els diàlegs.
4: Està bé perquè...
0: No, que m'he equivocat.
4: Però ara així la gent...
0: Clar, així el veuen.
4: Ens deixa d'escoltar nosaltres a sobre.
2: Exacte,
4: saps?
2: Molt bé.
4: I s'ha de veure l'anunci.
1: L'anunci és la cançó del Moll de San Blas. Poden ser en Spotify.
0: Joder. Gràcies a vosaltres. Mireu l'anunci i ens dieu què tal.
1: Home, caiga luego.

0: No et passa a vegades quan esteu coneixent algú que sempre hi ha un però, no? Dius, hosti, és molt dolça aquesta persona, aquesta noia, per exemple, en el meu cas, no? Però està més boja...
1: I tant.
0: Està com un llum, no? Super Psycho, d'això em parla aquesta cançó tan preciosa de la Iba Max. 9 i 19 del matí.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Vinga, la trucada més nutritiva, la trucada més poderosa i energètica, la de llet nostra. El Jordi entrarà al sorteig que farem a final de mes de 30 litres de llet i tantes altres coses que després repassarem. Jordi, bon dia, guapo.
3: Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina. Em consta que la teva xicota, l'Alba, t'ha parlat a nosaltres alguna vegada, malgrat que tu no ets oient del programa, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Algun dia, ni que sigui de refiló, ens has escoltat?
3: La veritat és que no.
0: Perfecte, doncs per molts anys igualment, home. T'imagines que dic, doncs ara, com a càstig, aquí et penjo la trucada.
4: És demà l'aniversari.
5: Ah, no, bueno.
0: Sí, el dia 13 en fas 22 els aneguets, guapo?
3: Sí.
0: Perfecte, hi ha prevista celebració aquest cap de setmana? No sé, vas al Cabró Rock, per exemple, fas alguna cosa?
3: Ja farem un dinar.
0: Un dineret. Pagues tu, entenc.
3: No, home, no. No, costa dels papes.
0: Clar, els papes,
5: eh? Clar,
0: és que
5: sí,
0: només en fa 22 i l'economia encara no està per tirar coets, eh? Això és així.
3: Clar.
0: En qualsevol cas, celebro perquè la vida passa molt ràpid.
5: Molt
0: jo me'n recordo encara quan en tenia 22 i en tinc 40, xato.
4: Bueno,
0: escolta'm, l'Alba ens va escriure aquí al programa perquè et felicitéssim.
5: Que maco.
0: I ens va dir que ets una de les persones més especials que ha conegut mai. Home, si no digués això sent la teva xicota seria una mica preocupant, no? Diu que us vau conèixer... Explica'ns tu la història, perquè us vau conèixer a tercer d'ESO.
5: A veure si quadra.
0: Però diu que no us vau retrobar fins bastant més tard, no? Com va anar això?
4: Ahí està, vinga, dale.
3: Sí, no, bueno, a tercer d'ESO ens vam conèixer ara perquè anàvem a la mateixa classe.
5: Clar,
3: però fins que ella va anar a tercer de carrera i jo estava allà al meu cicle superior, no ens vam ajuntar.
6: Que maco!
4: Qui va fer el pas? És a dir, va ser cosa teva, va ser ella que et va anar al darrere? Com va anar això?
3: No, home, una miqueta dels dos.
0: Clar, però diguem-ne que la llavor d'aquesta relació ja s'havia plantat durant l'ESO. Ja us agradava a ESO, no?
3: Ah, sí, això sí.
6: Que mono.
0: Això passa, eh?
6: Això passa, és el destí, que si ha de ser, serà.
4: Sí. I hi ha gent que s'ajunta després amb 59 anys, dos divorcis i 6 fills. Fas una família de l'Opus, això.
0: Exacte. No, però passa que hi ha un retrobament i de cop i volta aquella fiblada. Aquí a l'estómac que dius, hòstia, però si jo l'estimava aquesta persona.
5: Era ella.
0: M'agradava, collons, tu, molt bé.
4: Li diuen Ruku, aquest li diuen Ruku. Aquest sí que et diuen Ruku.
5: No estan tenint res.
0: Jordi.
6: No, és que no ho entenc ni jo.
0: És que hem canviat de tema molt ràpid. No, diu aquí l'Albert Tom, del Matina Codina, t'estava dient que al poble sou que et diuen Ruku, no?
3: Sí.
0: I això per què?
3: Bueno, quan jo jugava a futbol, quan era més petit, amb 13, 12 anys, un entrenador m'ho va començar a dir per un pas de ball que jo feia amb els meus companys.
4: Ostres.
3: I d'aquí, doncs, m'ho van començar a dir tots els entrenadors, els companys... I ara fins als pares dels nens i això.
0: Visca el futbol. Escolta, a quina posició jugaves, Ruku?
3: Lateral esquerra o central?
0: Home, quin seria el teu referent? Diguem-ne, l'estrella que més has seguit al llarg de tots aquests anys de mans del futbol?
3: Soc de l'Atlètic de Madrid, llavors
0: Griezmann. Ui, mare! Antoine Griezmann, el principito.
4: Potser de l'Atlètic de Madrid.
5: Puchonero, vinga, hombre.
4: Un tio nascut a Catalunya.
0: I ara entenc que vas amb Espanya al Mundial, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Dilluns el primer partit. Escolta, Jordi, una abraçada a part de l'Alba, que t'estima molt, i també de tot l'equip del Matina Codina, a veure si ens escoltes algun dia. Va, una abraçada, guapo.
3: Va, jo us escolto.
0: Vinga, adéu, guapo. Doncs
5: una il·lusió relativa, eh?
0: El Jordi, bueno, ja, és que se truquen uns desconeguts fent veuetes.
5: Ara. Sí. Passa de Lluís Canut, de cop.
4: És literalment el que ha passat. És que et truqui algú i de sota comenci. Ai, tu, et diuen Ruku. És en plan, què dius?
7: Li he dit que li diuen Ruku, que es veu que tot el poble li diu Ruku i s'ha estranyat i tot.
4: Sí, però perquè tens una veu molt estranya, Albert. Estàs en una decadència molt rara.
7: Moltes gràcies.
6: Que mono.
0: S'agraeix. Bé, veurem si al Jordi li toca el lot de llet nostra que sortejarem a final de mes.
2: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
0: Matina Codina.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui?
9: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
11: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
12: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
21: El pop nostàlgic i acollidor de Bel and Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
20: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
21: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
22: Avui a dia, més de 100 productes a només un euro, com les 4 llaunes de refresc de cola clàssic. De debò, molt bé, dia.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Verisure.
25: He cruzado caminos que no evitaron batallas.
26: Matina Codina.

0: Una cançó que parla de l'amor inesperat que arriba, doncs, de cop i volta com un tsunami, t'envaeix i et fa canviar tots els plans. Nil Moliner, una aposta de Reaction 5 des del primeríssim primer dia èpic i emotiu, com sempre, sonant per tu i per mi cada matí. 9:30, bon dia, Mònica Usar.
1: Hola, bon
2: aquest
1: dia.
2: Estiu, gaudeix.
0: Espera, que m'he equivocat.
1: Calla,
0: ara.
1: Mònica. Si em diu bon dia, què faig? No li dic.
3: Però, tia, que tens un premi, una mica de professionalitat.
1: Per favor, home.
0: Perdoneu, que se m'ha disparat el dit. Què passa?
3: De la Mònica.
1: Per què m'heu culpat a mi?
3: Perquè ets la tia.
4: Bueno, va, escolta, calleu.
5: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: El dia que ho consideris pots agafar i fotre el camp. Jo no aguantaria.
1: Com abans,
0: oi? Jo no aguantaria.
1: Abans, disculpeu, perquè abans he sortit corrents.
0: Sí, la gent ho ha de saber, això. Hem de posar context, perquè estava fent... Explica-ho tu. Estaves fent la crònica i has rebut un missatge de RAC1.
1: Bueno, un missatge que li he ensenyat al Sergi, que era la Marga Ortuño, que és la productora del món a RAC1, que està al directe, que és qui, doncs, a vegades, si et despistes, et pot avisar d'ell, vés venint, perquè d'aquí 2 minuts farem el temps.
3: Clar. I la gent ha de saber, perdó, que tenim l'estudi a una banda de l'edifici a la planta 3 i per anar a RAC1 has de travessar tota la redacció i anar a l'estudi on s'està fent RAC1.
0: Són 50 metres.
1: Vale, doncs el seu missatge era...
3: Aquesta és l'èpica.
1: Vine!
6: Escolta una cosa, Mònica.
1: No, vine d'aquí 2 minuts. Clar, clar. Era... I quan l'he vist, dic, no sé quan fa que me l'ha enviat, oh, i clar, per tant he cridat i he sortit.
0: Has arribat bé?
1: Ofegada, he fet la crònica d'allà ofegant-me,
3: eh?
1: I ja està, no passa res.
7: Ens ha escrit un oient que ens ha dit que havia fet, havia canviat i t'havia sentit arribar ofegada.
1: El morbós, l'oient morbós que diu, a veure com arriba.
6: Una molt ràpid, ja que estem en aquest exercici de sinceritat i en aquest tema aquí, doncs, qui et cau millor, Ernest Codina o Jordi Basté?
1: Depèn de per què.
6: Com a jefe.
1: Bueno, cap dels dos actua com a jefe al final, eh?
3: És que tu ets cap de meteorologia, ets la pròpia jefa, tu.
1: Jo soc com un satèl·lit dels dos programes, llavors...
0: El que sí que et puc dir, Jordi, és que per tu perd el cul, diguem-ne. Si tu rep un missatge de la Marga Ortuño, deixa el que està fent a RAC 105 per a RAC1. Al revés, això no passa.
3: Potser que tingui 10 vegades més oients afecta d'alguna manera.
0: Suposo, no,
3: no ofenguis així.
0: Ens ho ha de dir ella.
3: No, també m'afecta a mi.
0: Ens ho ha de dir ella.
1: No és una decisió meva. És una cosa ja imposada des del minut 1 en aquesta casa fa 16 anys.
7: Ho vaig decidir jo.
1: Sí.
0: Et van dir, si
1: has d'escollir...
0: Sí, el que estiguis fent, deixa RAC 105, no?
3: Si ara de sobte explota això, explota la planta 3, bueno, la 3 té poca història. A la 15, imagina, tens el Basté per una banda i el Codina per l'altra, els dos penjats del balcó, del precipici. Només pots salvar un. No, la pregunta no és per tu. La pregunta és què et diria la directora que salvessis.
1: Va, no feu aquestes preguntes.
3: Ella caient i cridant, Mònica, salva!
6: Salva, Mònica, salva, mama. Hòstia, per favor.
0: El problema és que potser diria, deixa'm anar, ja. I així caic, ja.
3: Sí, senyor.
0: No, me'n vaig d'aquest món, perquè, escolta'm...
1: No, sí, ja t'estàs fent la víctima perquè t'agafi a tu.
0: No.
7: Agafis, no caiguis a la trampa, agafa el Basté, Mònica, que ja està.
6: Ole, m'ha triat a mi.
0: 9:33. Catalunya és un forn. Prepareu els desodorants, perquè us tornarà a suar l'aixella.
8: No.

0: Bé, si voleu la cançó sencera, la trobareu a l'Instagram de RAC105, @RAC105. A mi no la poso sencera, Mònica, perquè tinc por que et retirin el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, que li donaran l'1 de juliol dins d'un acte de la Festa Major de Vic, per a mi molt merescut, després
1: si
0: de tants anys
1: venir,
0: donant el temps a Catalunya.
1: No, però molt feliç. Però porta vosaltres, croissants el dilluns. Vosaltres, tots sí, que esteu aquí, asseguts. Sí.
0: Perfecte. Això va, és en què cau l'1 de juliol. No, en què cau l'1 de juliol.
1: Dimecres a les 7 de la tarda.
2: Ostres, a Vic. Ostres,
1: a Vic. Ja, tio, que voleu que hi faci.
3: Mal horari, mal dia.
2: No anirà ni la teva filla.
1: Aniria a la Lluna a buscar aquest premi. O sigui, on sigui, a l'hora que sigui.
0: T'ha fet il·lusió, perquè a vegades... Sí, sí.
1: Però molta, però tu saps què és que reconeguin la comunicació científica?
4: Ara.
1: És molt fort, per la gent que ens dediquem a això. És estrany que ho facin.
5: Les élites masòniques premien a los que nos fumigan y a los que nos quieren meter el pensamiento único.
2: Ah, qué susto, hasta que fitxa el pensamiento.
0: És el primer de molts premis totalment merescut,
1: Mònica. Jo veig que és l'únic, Vull dir que no hi ha molts premis que ens premin, oi, Francesc?
3: A mi em fa una mica d'enveja.
1: Doncs el comparteixo amb tu, totalment.
2: Sí, que faci el discurs ell, estaràs fins al divendres recollint el premi.
0: Vinga, va, anem a la informació meteorològica. Quan vulguis, Mònica.
1: Puja la temperatura,
0: si no te'l retiro jo, el premi.
1: Sí, home, no pots,
2: No pots.
1: Tornarà a ser un al país aquest cap de setmana amb temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus a les comarques interiors. Fins i tot diumenge podrien superar aquests 37-38 graus en punts de ponent, tant avui com el cap de setmana amb sol, només amb alguns ruixats de tarda diumenge en punts del Pirineu i algunes nuvolades que també podrien créixer a les tardes en zones de muntanya. Per tant, doncs cap de setmana de ple estiu.
0: Correcte. Doncs ho celebrarem amb un bon mojito i ben fresquets de roba al Cabró Rock. Moltes gràcies, Mònica.
6: Adéu, les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Ja us l'han ofert l'espai. Energia.

0: Veia festival, aquesta també podria ser cançó del Mundial, però no, serà himne oficial de la gran sortida dels ciclistes del Tour de França des de Barcelona, perquè segur que aquest any passa tot a Barcelona. A fe de Déu, tu. Una cançó que ens porta energia de cara al cap de setmana, sens dubte, i avui tenim concurs amb la gent de Wonderbox. Avui tenim un concurs brutal al Matina Codina pels amants del futbol. Sí. I les samarretes del Mundial. Hi ha molts friquis, de les samarretes dels equips de futbol no, i de les seleccions. Estigueu molt atents al programa avui perquè regalarem el nou producte de Wonderbox pels amants del futbol en col·laboració amb una bona camiseta. El premi és una caixa sorpresa i a dins hi trobareu una samarreta oficial, però no sabreu quin hi ha si amaga fins que no obriu la caixa sorpresa.
1: Oh, madre mía, que guapo.
2: Regalazo, Manolo.
1: Mi madre.
0: Per exemple, la pregunta és quina... Aquesta era la pregunta que fem els oients, però quina no us agradaria que us toqués?
1: Ah, hòstia, jo la de França, tu. Mm. Faria com, no me la posaria mai.
0: És que crec que a mi m'agraden bastant totes, Potser l'espanyola és la que m'agrada menys, sincerament.
3: A mi també, és que sembla que siguem aquí... Oh.
1: Pero no. Vosotros sois gilipollas, macho. Somos... O mejor, Pepe.
3: Es. Bueno, mira, és que agafaria la d'Espanya no. I et diria, quina talla tens? Demanaria la talla teva, Manolo?
1: La L.
3: I després la llançaria de la brossa.
1: La L.
3: Mirant-te la cara. Sí, la L.
0: És veritat que és...
3: La L de l'Erdo.
0: És una samarreta que em genera moltes contradiccions perquè la vestiran aquest any jugadors que estimo molt com el Pau Cubarsí,
4: sí, per exemple. Sí, ja ho he posat a dir, és veritat. Estem molt nerviosos, perquè és que jugarem... Ens veurà tot el món i estarem amb en Lamín i el Gabri.
5: No, Gabri no, Gabri.
4: I tots, i l'Olmos.
3: Hi ha algú que no coneguis de l'equip?
4: No, em sembla que els conec a tots.
3: Vale. Aquí acaba el gag.
0: Escolta'm, quina seria la samarreta que t'agrada més a tu? Quina t'agradaria trobar dins que no sigui la samarreta d'Espanya, Pau, per exemple?
4: Doncs m'agradaria la de Brasil, perquè també està el Rapina.
3: Per què no sap els noms del Pau Comercià?
6: Rapina.
3: No
6: sé.
0: Escolta'm, doncs això, que regalem aquesta edició sorpresa de Wonderbox, limitada del Mundial, on hi trobareu una samarreta oficial d'una de les 48 seleccions classificades aquest any. Quina serà? Fins que no obris la caixa no ho faràs. Si vols aconseguir-la, envia un àudio al programa dient-nos quin és el vostre país preferit del món i per què. Pel paisatge, per la gent, per l'anècdota que hi vas viure, pel menjar, pels records que et porta o pel que sigui. 608-71-741?
7: 608-71-741.
0: Va, que tenim centenars de missatges que ens disposem a repassar. Nice. Hola, bon dia.
8: Buenos días, Matina Codina. Soy Alfonso el Cañonero de San Esteban, Sergio Rovira.
0: Com la Rosalía.
8: Pues mira, a mí hay una selección que está participando por primera vez en el Mundial.
3: Ara.
8: Y que su camiseta me gustaría, pero bueno, me gustan todas, soy un friki del fútbol. Y es la selección de Curazao.
3: Curazao.
8: Ya solo el nombre en un Mundial, la verdad es que dan ganas de reírte. Venga. Que vaya bien y que tengáis un buen día. Hasta luego.
0: Home, pels romàntics, els romàntics aquest any hem d'anar amb Curaçao. Sergi Ferrer, què tal la samarreta de Curaçao?
3: Doncs estic veient, crec que la primera equipació és blava amb una franja groga que va des del coll de la camisa fins a la zona noble, diguem.
0: Sí.
3: I després la... Sí, per no dir penis. I després la segona equipació, us l'he d'imaginar, tota groga, sí, amb una franja blava horitzontal a banda i banda.
1: Són com aquestes estàndard que et demanes per fer-te'n una de bona, no?
3: Sí, senyor, sí. Pel teu equipillo de patxanguines.
1: La base, no?
3: Perdona, exacte.
0: Entes bé.
3: De l'este agua no beberés, amb els teus amics, saps?
0: S'assembla a la del Rayo una mica, però amb altres colors, no? Per entendre'ns. El Rayo Vallecano...
3: No, la del Rayo és blanca i...
0: Però no té una franja així, també.
6: S'assembla sí. Com va vestir la Shakira.
3: Bueno, és tota blava, sí. I la franja vertical groga...
0: És vertical.
3: És vertical, sí,
0: perfecte,
3: sí, sí.
0: Perfecte,
3: sí,
0: perfecte, molt bé. Va, més missatges. Hola, bon dia.
9: Hola, Enric. Soc el Valle de Lleida.
0: Em dic Ernest, però ja passa a vegades que ens confonen.
10: Molt bé, xato.
9: Jo, el país que més m'agrada, a part d'Espanya i Catalunya, bueno, que no és un país, més o menys.
3: Sí que és un país,
9: nen. És Japó, perquè m'encantaria anar també. I bueno, a veure si me toque aquesta samarreta. Venga, adéu.
6: Mira, guapo.
0: Adéu. Digues, Marc.
6: Jo estic veient a Alemanya, que és una monada. És blava, amb uns detallets així cucos. I el pantalonet és com un blau més turquesa, amb la línia
5: aquesta
6: blau marí.
5: Deu ser la segona o equipació.
6: Ah, això ja no ho sé, però és preciosa.
1: Mare de Déu, si s'agrada, tu ets dels meus, Vull dir que al final els Cataluña són els modelitos.
6: Això, i que bé els hi queden. Sí.
0: Quin és el vostre país preferit? Envieu-nos un missatge al 608-71-741 i guanya, 608-71-741, que l'he dit molt ràpid, i guanya una de les noves caixes sorpreses de Wonderbox en col·laboració amb una bona camiseta que, per descomptat, són el regal perfecte pels amants del futbol aquest Mundial i tens barretes oficials de seleccions, però també de milers de clubs. Descobreix-les a wonderbox.es i a unabuenacamiseta.com. Va, un últim missatge, o si algú vol dir la seva... Té un missatge, aviam. Bon dia.
2: Bon dia, matineros. El meu nom és Jessica i per mi el país que hauria de guanyar el Mundial és Itàlia. M'encanta Itàlia, el seu menjar, els italians... O sigui, sens dubte, hauria de guanyar Itàlia.
0: La gent no entén...
5: Que hi ha molta gent que entès amb qui vas al Mundial.
0: Doncs fem això, fem això.
5: És igual,
0: és igual. És igual. Participeu. Envieu un missatge com si ens voleu explicar la vostra vida o el vostre menjar preferit.
4: Jo vaig amb Argentina, perquè està el Leo. Està el Leo. Entrenat molts anys amb el Leo.
3: I... No hauries d'anar amb Anglaterra, pel teu vincle amb el City?
4: És cert, una mica d'Anglaterra. Mira, al final, perfecte ser Argentina, Anglaterra, i que guanyi qui hagi de guanyar amb gol del Leo.
6: L'Argentina és maca, també.
3: Sí. Que guanyi qui hagi de guanyar amb el gol del Leo li dona la victòria a Argentina.
5: No, a bueno, pot ser en pròpia porteria.
3: Ah, vale. Fa molta il·lusió al Leo, això.
4: 1-2 amb gol del Leo. Sí. Que ets burrutxa, tu.
5: Sí. Culpa l'Ope, no sabe de futbol i tiene el pene torcido. Sí,
4: és veritat, la tens molt torta, això.
3: Ho sap ja, futbol internacional, eh?
4: Ens ha arribat.
0: 3:15 del matí, participeu al concurs per guanyar aquesta samarreta sorpresa.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: És a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou Opel Frontera GS Electric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny.

0: cap de setmana. Jo crec que aquesta Buscarons l'he de posar aquesta tarda al Cabró Rock, no?
1: Jo crec que la gent te la celebrarà moltíssim.
0: Sí.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, la versió que has bossat aquí, Josh Fava, del clàssic de Madonna, Like a Prayer, ens posa les piles. Ens posa les piles. Buscarons, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
1: Hola.
3: Què tal? Com
0: cada divendres us plantegem, us informem de quines són les novetats que arriben al mercat discogràfic. Bona teca avui o no?
1: You seem pretty sad for a girl so in love.
2: Que bé que parla l'anglès.
1: Aquest és el títol del nou disc d'Olivia Rodrigo.

0: té tot guanyat amb aquesta veu tan reconeixible, no? I aquestes melodies tan seves, també, no?
1: I ara l'estimem perquè és mig catalana. No para de venir a Barcelona últimament. Sí, al Teatre Grec, posar-se la samarreta al Barça, apareix el Primera Sau... No
2: està passant, ho està passant molt fort, està sonant tot arreu, té molt bona reputació...
3: I avui la imiten a tu cara més suena. Home, aquesta
1: home,
3: nit,
1: Antena
3: 3.
1: Sí. És la notícia.
3: Sapigueu.
0: És el més important.
3: Home, no, està, sí.
1: Seguim amb Joan Dausà, que avui edita... A veure, m'explico, una cançó que ja hi era al disc, però en la versió física només. I avui ja a la digital i a Spotify podem trobar aquesta col·laboració amb Mamaduixa que es diu Papi, posa-la al disc. La cantaré.

0: les dues filles de Joan Dausà ja tenen cançó. La gran que es diu Pina, que sortia el disc anterior, i ara la Julieta.
1: És que em sembla que va ser la germana, la que no és la Julieta, la que li va dir, papa, hauries de fer una cançó per l'altra germana, no?
2: Que maco, que ets.
0: Jo crec que la Mar Puga podria anar a interrogar Joan Dausà un dia d'aquests i la setmana vinent us ho explica.
3: La setmana vinent li trec l'exclusiva a Joan Dausà.
0: Sí?
3: Sí.
0: Sí, ja està, és així de fàcil. El 7 d'agost s'estrena una gran pel·lícula de cinemes que es diu La Patrulla Canina.
4: Home!
0: La Dino pel·lícula, no sé de qui anirà.
2: Ostres! Perdona, en català, La Patrulla Peluda.
0: Peluda.
2: Important.
0: Doncs la banda sonora és de Backstreet Boys.
4: Ostres!

0: sense ironies, és la millor notícia que he rebut avui.
1: La Patrulla Canina
0: no, el,
1: o...
0: el retorn dels Backstreet Boys.
1: És una llàstima que no els podem veure en directe. També fan residència d'aquestes al mes de setembre a Alemanya, crec que a Múnich. Sí, 10 dates allà, però
0: i,
1: no...
0: I també van estar a l'esfera aquella de Las Vegas, no?
1: També, també, també. Sí,
2: sí. Que els Backstreet Boys, quina deu tenir? Ja deu tenir 50 llargs, no? Al final...
1: El Kevin, segur. El Kevin, Kevin sempre va ser gran. Kevin. Quan els altres tenien 18 anys, en Kevin ja tenia 32.
0: Imagina't. Però l'esperit està inalterable.
1: Sí, sí, sí. Oh. Alfred García ha fet una cançó, aquest és el titular, que a mi m'agrada dir, Deep House, que es diu... Ja veuràs, eh? Vine'm a buscar. Oh.

0: Són bloques gràcies una mica.
1: És una meravella. Una
0: pila d'àngels al teu costat. És el Fred García o què?
2: Què et sembla aquesta cançó?
0: Em sembla que sembla una mica nosaltres, però com nosaltres pleguem, doncs ja està bé que algú agafi les
1: ulles.
3: No t'afecta, no?
0: Me la suda.
2: Vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí. Una excusa molt, molt aleatòria per voler-te.
4: Però sí.
1: Per
4: dir-hi, sí.
1: Nadal, que estic perdut.
4: Però si cola, escolta, estratègia brutal.
5: Sí, sí. Tothom té GPS, avui dia.
1: Que mona, a mi m'agrada.
3: Algun dia també imitaran a tocar a Me Suena a Ana Mena amb Lola Índigo, que fan cançons juntes, que es diu Petit Oa.

0: Què, Codina?
1: Bé, serà posada aquest estiu a les festes majors de Catalunya.
2: L'has celebrat i l'has ballat internament com aquell meme de Joan Laporta amb els ulls tancats quan estava a les eleccions.
1: És com si m'hagués entrat una cobra pel cul i m'hagués posseït. La veritat, vull dir, m'ha agradat. A més que són dues dones que m'agraden molt en general, l'Anna Mena i la Lola Índigo.
0: Tothom porta demanant col·laboració d'Anna Mena, Lola Índigo i Aitana. Tothom volia la Santíssima Trinitat des de fa molt de temps. Aitana, de moment, s'ha despenjat. Ja veurem què passa.
1: A mi no m'importaria anar a sopar amb elles dues una estona, un cap de setmana.
2: Pensava que era andalusa, l'Anna, te resulta que una Mena.
3: Què dices?
4: Hola, si és una Mena, escolta, retirem la cançó, però des de ja, perdoni.
0: Us porto un bonus track
1: avui. Bonus track, sí senyor.
0: Perquè aprofitant que comença el Mundial de Futbol, Kiko Rivera ha dit...
5: Hombre.
0: ¡Vamos, España! ¡Vamos!

0: Hi haurà alguna família de la Meseta que abans del partit, preparant les cerveses i les patates i tal, i les olivetes, se la posarà de fons, aquesta cançó.
1: Vamos a poner la canción de Vamos España, todo el mundo arriba.
0: Kiko, una pregunta. En què t'has inspirat a la seva lletra? Què volies retratar, no? Quina emoció, quina essència volies recollir en aquesta cançó?
1: Mira, yo quería que la selección española pues ganara el Mundial, entonces estaba viendo la... Me puse una fotografía de los jugadores de la selección y pensé, Vamos España, y luego pensé, coño, ya la tengo. Vamos España.
2: Muy bien.
0: Se l'ha encarregat la Real Federació Espanyola de Futbol o és una cosa així més unilateral de que vas pel
1: teu padre? No, me l'ha encarregat el de la discogràfica, tio.
3: Tens a veure amb l'oportunisme, suposo.
2: Pues no. A mi m'agrada més que la Shakira. La trobo més, saps? Que estiva.
4: Com a himne del Mundial seria poc neutral, però.
2: Ah, no, clar, però...
4: Jo crec
2: però
4: que els jugadors els hi diran si guanyeu el... O sigui, cada partit guanyat és un dia que no us posarem la cançó. Llavors arribaran a la final de 6 Mundials.
1: Oi, què vas, tio?
0: A veure, Oscarons, gràcies per il·lustrar-nos sempre musicalment i com es va renovant setmana rere setmana la indústria. Setmanes amb més èxit i d'altres...
3: Avui està
0: més...
3: bé. Avui
0: sí,
3: està
0: a mi m'agrada.
4: No, només ja, perdó, per aclarir, entra a la fórmula de Rec 105, aquesta.
1: Ara mateix, vamos, España!

0: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
5: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
9: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
8: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en tecnologies i direcció d'empreses agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
11: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Verisure.
13: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
14: Tararé el himno de España, pero con la letra U. No es correcto. ¿Qué estabas tarareando con la U? Una marcha nupcial.
15: Se me han mezclado.
13: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: Aquesta és la gran aposta de Buhos per l'estiu 2026 i no és una aposta menor perquè, déu-n'hi-do, aquí han aconseguit fitxar per aquesta col·laboració que és l'ex Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. No hi ha pla B. L'únic pla és triomfar malgrat tota la vida.
1: Exacte.
0: Marpuga, bon dia, carinyo.
1: Bon dia, Codina.
0: Engeguem l'última hora de la setmana o què?
1: Vinga, home, doncs sí, no tenim opció.
0: I ho farem repassant les efemèrides i commemoracions, perquè ja sabeu que aquesta és l'hora tronera pels que ens escolteu tard i no sabeu quin és el context històric que ens acompanya. I avui començarem escoltant la Nadala de les Nadales. Perquè tenim efemèride amb la Mariah Carey.
1: Yes, i és que avui fa 36 anys que treia el seu primer disc. Es deia Mariah Carey i tenia temes com Vision of Love. Aquesta cançó que escoltem és Type, sí, Dangerous, que la va treure justament ara fa un any, el mes de juny, i sona així.
0: Ara la devem tenir, o sigui, normalment la gent hiberna, però ella el que fa és tot el contrari, no? Vull dir, l'estiu es fot a una cova i llavors després de la castanyada, sí, ja apareix i ja estoy aquí.
1: Ella és com Disney, però sí, es va descongelant un cop l'any.
0: Atenció als fans de Bola de Drac.
1: Doncs mira, et diré que avui fa 35 anys que Son Goku es va transformar en un superguerrer per primera vegada, tal data com avui.
0: Aquest és l'home de la meva infantesa. No sé si ets fan tu seguidora de la saga de Bola Drac.
1: No, zero.
0: Doncs
1: no
0: la pregunta que t'anava a fer ja no té cap sentit, que és, has intentat mai convertir-te en superguerrera? És que jo quan era adolescent i seguia Bola de Drac, a vegades em posava al menjador i començava a
1: apretar, no? Que mono.
0: I no, no.
1: No, no t'ha...
0: No. És una engarifa dels de dalt.
1: Vinga, i un 12 de juny del 1897 s'inaugurava la cerveceria de Maracaibo, a Venezuela. La primera cerveseria en fabricar cerveses al país.
0: Doncs quan vagi a Venezuela els hi fotrem una visita. Això. Avui és el Dia Mundial del Doblador.
2: El món és dur, el món és aspre.
1: Estem escoltant el Japerut de Notre Dame, el Constantino Romero, que era un gran doblador de personatges com el Rei Lleó o Star Wars.
0: En pau descansi. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari?
1: Doncs mira, l'actor Mario Casas, que avui fa 40 anys ja. S'ha fet gran el Mario. Ho celebrarà amb la Melissa, segurament amb la nòvia. L'actor Dave Franco també en fa 40. La cineasta Itziar Boyain en fa 58. El model Gerard Sabé en fa 30. I anirem amb dos cantants, començant per l'Anna Tijoux, que en fa 49. Acabarem amb la Rosalén, que en fa 40.

0: I avui, estimadíssima Marpo...
1: No, això és molt gros. Digue-ho.
0: No, que tenim notícia... Espera't un segon, és que ara he d'esborrar una cosa. Perdoneu-me tots els oients... que havia d'esborrar una cosa.
1: No patiu, són coses del directe.
0: Ja està.
1: Ara tenim un notició i s'ha de preparar bé.
0: Sí, tenim notícia amb Camela.

0: que tenen molts fans entre els nostres oients. Camela, què passa amb Camela?
1: Doncs que Camela ha presentat el seu nou treball discogràfic. Treuen disc, es titula...
0: Sí,
1: es titula Titanicos, i hauríeu de veure la portada, que s'ha inspirat a la pel·lícula Titanic, i no, surten ells dos com si fossin el Jack i la Rose.
0: No poden ser més cutres.
1: Jo ahir vaig llevar-me, ahir al matí a les 4, que em sona l'alarma, vaig mirar Twitter i em va sortir això, i pensar que era IA. Imagina't com és la portada. I a l'Albert Buscans m'ho va enviar a mig matí i li vaig dir, però és real, aquest disc? I sí, efectivament, família. I per anunciar-ho, el grup ha recuperat un element molt, molt associat als seus inicis, que és la venda de cassets.
0: Home.
1: A una benzinera, per fer un homenatge als anys 90, quan moltes de les seves maquetes i primers treballs es distribuïen per aquest canal.
0: Una bona campanya. Ens agrada molt, que

0: festa, són sentiments. Aquestes melodies úniques, aquesta veu com de barrufet que tenen. Digo.
1: Ara!
0: Cuando zarpa el amor.
1: Quina meravella.
0: Fa divendres, no em diguis que no.
1: I tant, deixa-la.
0: Gràcies, Mar.
1: A tu.

0: Doncs ja veig una caleta, pujant a un catamarà, estirant-me la tombona mentre em prenc un refresc i intento desconnectar, perquè és difícil a l'estiu també desconnectar. Stereo Love d'Eduard Maia, no? No ens agafen el telèfon,
1: no agafen
0: doncs
1: el telèfon,
0: ho provarem més tard, anem a una altra trucada, ja. I truquem al Pelayo. Pelayo. Què passa, Pelayo? Encarregueu la vostra trucada aquí al matí a Codina per sorprendre algú que estimes. Desperta@rac105.cat. Avui és la festa dels paletes.
1: No, és dilluns. I per això, dilluns, la meva mare té festa dilluns. Mira, a veure, com treballa una constructora, dilluns tenen festiu.
0: Treballa una constructora, la teva mare?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs que passi pisos, tio.
1: Bueno, i que li vagi bé el pont, que se'n va anar a la Costa Brava 4 dies.
0: Collons. Home, Pelayo!
2: Fica'm-t'hi.
1: Hola.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina. Treu l'altaveu i posa't el mòbil a l'orella o, no sé, neteja l'altaveu.
2: Sento molt puix. Aviam, deixa'm donar volum.
0: Dóna-li volum, hosti, Pelayo, va.
1: Vinga, va.
0: Què? Quan tu et sembli, eh?
2: Ja va, no veig res.
0: Bueno, em sé...
2: Estic a dintre un pas, tu.
0: Sí, doncs surt.
1: Surt!
0: Surt, fora. Pelayo.
2: Tinc el cap a la finestra.
0: Ara. Em sents o no, Pelayo?
2: Et sents?
0: Sí.
2: Sí, jo sí que et sento.
0: Perfecte, doncs ja està. Sí. Mira, Pelayo, et truco de part de l'Ester perquè dilluns és la festa dels paletes, no?
2: No, és demà.
0: És demà, bueno, perfecte. Doncs
1: ah, pensa que era dilluns.
0: Ja serveix, però demà no vindrem a felicitar-te, per tant et felicitem avui el dia abans, eh? De part de l'Ester.
2: Vale, vale.
0: A tu i a tota l'empresa Chevive de Santa Cecília de Voltregà.
2: Ah, això... Sí, sí, sí.
0: Sí, que diu aquí...
2: Anem a ser tots plegats.
0: Molt bé, que diu aquí que efectivament el dia 13 de juny celebrareu la gran festa del vostre patró i no sé com ho celebrareu, una esmorzada, forquilla, aviam, una mica de festa, construireu alguna cosa, digue'ns.
2: No, no construir res, aquest dia és destrucció total. Anirem a esmorzar primer.
0: Sí, sí, ben fet.
2: Després d'esmorzar ens anirem a córrer en car.
1: Olé!
0: Olé.
2: I després anirem a fer una peixetada allà a Blanes, allà a Cala Bona.
1: Oh.
0: Hòstia, nano, quina enveja.
2: I ja ho hem fet el dia.
0: Molt bé, i jo si he construït alguna cosa amb l'Ego, no compta, no?, com a paleta per venir tu i tota la família a celebrar-ho, o què? No val, eh?
2: He de dir-ho amb el jefe, jo.
0: No val. Escolta'm...
2: No, fent-li propaganda per la ràdio, potser sí, no?
0: Home, Chevive de Santa Cecília de Voltregà. Amb quin projecte esteu fotuts, ara, Pelayo? Què esteu fent?
2: Mira, ara estem aquí a Manlleu. Bueno, l'empresa és de Manlleu, eh? Sí. Ell és de Santa Cecília.
0: Vale, vale.
2: I ara estem aquí a Presfarma. N'has sentit a parlar mai?
0: No massa. A
2: Presfarma estem fent unes ampliacions amb unes naus i tot això.
0: Molt bé. Hi ha feina ara d'això de paleta, que sí? Hi ha feina, eh?
2: Sí. Tant com vulguis, com cada dia menys operari.
0: Escolta, diu aquí la teva dona que està una mica preocupada perquè diu que ja, diu, clar, diu, el meu marit ja comença a tenir una edat i em sembla que aquest cap de setmana la liaran una mica grossa, però en qualsevol cas diu que desitja que us ho passeu tots plegats molt bé. No prengueu mal, eh?
1: Important.
2: No, mirarem que no. És home.
0: Pelayo.
2: Mane.
0: Que tinguis un bon cap de setmana, carinyo.
2: Igualment, eh?
0: Una abraçada.
1: Adeu,
0: des de RAC 105.
2: Adéu.
0: Amb el que s'ha de cuidar ell, és ell, perquè amb aquests texts que es fot, esmorzar de forquilla, després peixetada, i els cars vas assegut, no crema res.
1: Vull dir que, hòstia, escolta, felicitats a tots els paletes, ja que hem parlat del tema.
0: Sí, a mi, jo els admiro molt, perquè sempre he pensat que va ser molt difícil fer una construcció, a mi em cauria tot de seguida.
1: No, bestial.
0: Té molt mèrit.
1: Bon dia,
0: 10 i 21 minuts.

0: que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
1: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
2: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi, on sigui.
3: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA. El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ocasión Plus.
6: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres, N-O, no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
9: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
10: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
9: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
10: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
11: Aquest any amb Rosa dels Vents viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
0: A RAC 105. Estàs

0: Pedret del Pastís, aquesta programació musical tan exquisida que tenim a RAC 105, Bruno Mars, ara que el Mundial es fa a Mèxic, doncs aquesta ranxereta fantàstica, Risquirol, romàntica, perquè sí, preciosa, si mai hi ha casos sonarà aquesta.
1: Hola.
0: Hola, Abel. Hola. Guapo, sóc l'Ernest Codina, et truco en directe des de RAC 105, al Matina Codina, tu.
1: Va, parir.
0: Sí, home, sí. Sí, sí, sí, sí. Per molts anys, ja que fas 46, Abel.
1: Digues, digues.
0: Fas 46, no?
1: Sí, senyor.
0: Per molts anys.
2: Felicitats!
1: Moltes gràcies.
0: On estem trucant, Abel? Quin poble?
1: A Masies de Voltregà.
0: Fantàstic. Ostres. Escolta'm, aquí hi ha un fantàstic equip d'hoquei, no? Que esteu fent al Pavelló Nou.
1: Sí, sí, sí, sí. Tenim molt bon equip d'hoquei i també molt bon equip de futbol.
0: Sí, ja m'han dit que ets el delegat de l'equip d'en Biel, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Bueno, tinc molts detalls de la teva vida personal, vigila, perquè et puc acorralar ràpidament, eh? Aquesta trucada l'ha encarregat la Mireia, que diu que fa 22 anys que compartiu la vida i encara us aguanteu l'un a l'altre, no?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, eh?
0: En temps de relacions efímeres i en què la gent s'esgota molt ràpid de la seva parella, quin diries que és el consell per aguantar més de dues dècades amb algú?
1: Ostres, comprensió i saber-se adaptar, també. I al final, per aguantar temps, al final, respecte, comprensió, adaptar-se a l'altre, també, i bueno, hi ha amor, perquè n'hi ha d'haver amor, perquè si no, malament.
0: Clar que sí, clar que sí, sí, sí. No, diuen que l'amor ve després d'aquella fervor del principi, aquella química, sí? Aquella explosivitat, no? Un cop ha passat aquella etapa, diuen que ve l'amor veritable i verdader. Bé, escolta, em diuen que tota la família t'estimen moltíssim, tot i que hi ha una mica aquí de rancor, una espineta clavada per part de la teva dona, la Mirenita, que ai, diu que no li vas regalar entrades per anar a veure Imagine Dragons.
2: Ostres.
1: Hosti, tu... Hosti, quina memòria, eh? Quina memòria.
0: Sí. De quin concert estem parlant? En quin moment la vas pifiar, vas ficar la pota fins al fons, estimat Jordi?
1: Quan vam venir a Barcelona. Ah. Quan vam venir a Barcelona l'any passat. Sí.
0: Va, doncs ara venen totes les floretes. Diu que ets un pare espectacular, una persona immensa, un gran dibuixant, un mestre de la percussió, un gran aficionat del Barça, que aquest any deus estar content amb els dos títols, els tres títols que ha aconseguit el Barça, no? Ai, els dos títols, perdona, la Supercopa d'Espanya i la Lliga. Ets optimista de cara a l'any que ve o què?
1: Sí, sí, sí, estan fent bon equip.
0: Si tu fossis...
1: Amb el Hansi i el Timó...
0: Sí, exacte. No, perdona, i tots aquests joves que encara tenen un marge de creixement important, si tu fossis el director esportiu, fossis el Deco, qui fitxaries?
1: Home, complicat. El Julián Álvarez aquest s'ha complicat el tema. Llavors, no sé.
0: Sí, també...
1: Hi ha també una mica la cantera, a veure què tenim, no? La nostra pedrera, sí.
0: Ara,
1: que també hi ha algun davanter...
0: Això està bé.
1: Que despunta, no?
0: També es parlava de Bernardo Silva, que és el que ens el volen fotre des de Madrid, aquest, eh? Però bueno...
1: Aquest complicat. Ja, complicat. Vale. Hauria d'haver vingut fa 4 anys.
0: Molt bé.
1: Ara ja també complicat, eh?
0: Doncs què més? Ah, sí, la teva dona m'ha dit que et posi un tros de la lletra d'una cançó de Rita Pavone, que es diu El partido de futbol.
2: Mira que...
0: Perquè diu que a vegades, a les tardes, pel futbol, diu que l'abandones, eh?
2: Abandones, no? Canta-la, canta-la.
1: Que gran. És molt bona, és molt bona, la Mireia. Sí, la Mirenita, com...
0: Sí, te la canta ella, la cançó, o com va això? Quina és la conya, aquí?
1: La conya la fa, bueno, perquè, bueno, al final, també hi ha aquesta passió per els entrenos del nano, que de molt a prop... Sí, que a mi m'encanta entrenar-lo, veure com entrena i com les ganes que hi posa, la il·lusió que hi posa.
0: Molt bé.
1: I clar, ella també, doncs, de fet, diu, també hi ha coses per fer aquí a casa, eh?
0: I tant, clar. Escolta, tens en Biel i la Laia a casa, que també t'havien un petó, i ens diu ja per acabar que hi ha un regal de part seva en aquesta trucada, que són 46 Mirecoins. Ja veig que la teva dona està com un puto llum, vale, de carburo. Llavors, ens hauries d'explicar què són els Mirecoins perquè no ens quedem al dubte i ho deixarem aquí.
1: Home, ja t'ho dic fàcil. Els Mirecoins és una conya que tenim de que, bueno, s'han de guanyar punts.
0: Clar.
1: Per després bueno, doncs poder també fer una mica la meva, no?
0: Val.
1: I guanyar punts vol dir donar un cop de mà amb tot el que es pugui,
0: Està molt bé.
1: I tenir-la contenta.
0: I són molts o pocs 46 miracoins se't donen per un dissabte de festa?
1: Considero que són molts.
0: Sí, està bé.
1: Sí, tant. Costen de guanyar, aquests.
0: Doncs aprofita'ls i per molts anys celebreu fort aquest cap de setmana. Un petó des del matí a Codina.
1: Genial, sou molt grans. Felicitats pel programa. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, Abel. 10:34 minuts. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.

0: admirats germans valencians, La Fúmiga, que ja sabeu que aquest any també abandona els escenaris, amb una artista emergent i molt ben apadrinada per l'Arturi i companyia. Han col·laborat plegats per fer aquest No sé ballar, que és una altra de les cançons que posaré aquesta tarda, a la meva sessió del Cabró Rock de Vic. No sé ballar, mira, m'identifica la cançó. A bodes em convides, tu, perquè ja tenim aquí, Marc Puga, un any més, el Clotilde Fest, que tu no hi has anat mai.
1: No he anat mai, i aquest any, fa il·lusió.
0: Aquest any debutaràs. És el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, amb RAC 105, el Carnet Jove, la Generalitat de Catalunya, que us aproparem, doncs, els vostres artistes preferits en un entorn únic i molt emblemàtic i preciós. El dijous 25 de juny, d'aquí a 13 dies exactes.
1: D'aquí res.
0: A les 8 del vespre, RAC 105 us convida al jardí del Palau Robert per viure els concerts de Naina, que l'estem escoltant, i també de Max Navarro.
2: El que hem de viure no ho esborris, que no és ficció, que és realitat.
0: Una cerveseta, concerts a la fresca, ja farà 4 dies que estem a l'estiu. Què més voleu? Hòstia, aconseguiu les invitacions omplint el formulari que trobareu a rac105.cat. Entreu a l'anunci, ompliu el formulari i, si us toca, us enviarem les invitacions. Us esperem el 25 de juny, a les 8 del vespre, al Clotilde Fest 2026, amb la col·laboració d'Estrella Damm!

0: que et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina... T'acompanyem sempre. De 6 a 11 del matí a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105, Barcelona.
2: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
3: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
4: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
5: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
6: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
7: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
8: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
1: RAC 105.
0: Matina Codina.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: punxar per les discoteques, per les festes majors de Catalunya, en casaments i aquests llocs. I aquesta encara és una cançó que crec que la gent em continua comprant, eh? Perquè fa que moguis els malucs. És la Rosalía amb Despechar, una de les seves cançons més mogudetes. Per cert, la Rosalía que ja ha reprès la seva gira pels Estats Units després d'aquesta emergència familiar que no ha quedat clar ben bé què ha passat, però vaja, es veu que ha estat dolorós, per tant, que no es tracti això d'una pèrdua, ho investigarem des del matí a cuina.
1: Ho sabrem.
0: Estem trucant a la Carleta.
2: Hola.
0: Hola, Carleta. Hola. Carla.
2: Hola.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina. Ja em coneixes tu a mi, eh?
2: Sí.
0: Escolta, per molts anys, perquè em fas 40 ja, eh?
1: Uau.
2: Moltes gràcies.
0: Ah, ja vas venint, ja. Fa molt que no ens veiem, però la Carla és cosina d'un molt bon amic meu que havia treballat aquí a RAC 105 fa molts anys. Fa molts
1: alerta.
0: Anys, el Bern Travessa. De fet, aquesta trucada l'han encarregat tant el Bern com, espera't, un altre cosí teu, el Xequetere, el Pep.
2: Moltes gràcies.
0: Que són els teus cosinets de Vallgorguina. Com estàs, Carla? Perquè sí. Tu vas decidir ser mare soltera d'en Joanet, que diu en Bern que és sí. Un puto terrorista, aquest nen.
2: Sí, però bé, contenta. I ara m'estic fent la maleta que me'n vaig a Formentera.
1: Ah, mira-la.
0: Carai, escolta.
1: Amb aquest bon temps.
0: Sí, que hi vas amb el nòvio, ha dit el Bern. És que el Bern m'ho ha explicat tot, eh?
2: Ho sabeu tot, eh?
0: Sí,
1: sabem tot. La teva vida sencera, ara mateix.
0: Escolta, és una escapada de cap de setmana, és una escapada romàntica i deixes el nen per aquí, explica'ns una mica de...
2: Deixo el nen amb els avis i amb el Bern.
1: Oh, quin gust.
0: Carai, tu.
1: Nena gaudeix, eh?
0: Escolta,
2: sí, gràcies.
0: I has mirat el temps que farà a Formentera? Entenc que, bueno, aquí a Catalunya farà molt sol i molta calor, suposo que per
2: allà també. Allà
0: també, allà
2: també.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: I el plan és punching total, menjar, esmorzar, relax i tal?
2: I demà me'n sí. vaig a Can Carlitos a dinar.
1: Carai, molt bé.
0: Sí.
2: I sí, amb la moto, amb un llavall, platges i
0: molt bé,
2: relax.
0: Molt bé. Som sí. molt bons amics en aquest programa del Nando Jovany. Si te'l trobes per allà, digue-li que ahir et van vale. tocar el matí a Codina.
2: Sí,
0: doncs
2: record. Vale.
0: Escolta, que sapigueu que la Carla, aquesta noia amb la que estem parlant, que fa 40 anys i que entenc que serà una celebració molt grossa amb el teu xicot i que hi haurà moltes sorpreses, etcètera, etcètera, que gaudeixo molt, la Carla...
2: Gràcies.
0: També lidera l'empresa d'autocars Givert millor que ningú. Diu que estàs com una cabra, però que la gestió se't dona bé, diguem.
1: Bueno.
2: Sí, m'han regalat 40 roses avui.
1: Jolín, nena, que guai.
2: Sí.
0: A la feina o al xurri? Sí, sí. Ha sigut el xurri o a la feina?
2: No, a la feina. El xurri Formentera.
0: Hòstia, tu. És que, clar, els nòvios actuals deixen el llistó molt alt, eh?
1: Sí. Tens un bon nòvio, no?
0: Sí, sí.
1: No te queixes.
0: Escolta, mira, per celebrar l'aniversari et posarem una cançó que es veu que sempre la balleu a gas, diu Albert, a l'iglú de Vallgorguina.
2: Can Serrador. És que hi havia un restaurant que es deia Can Serrador,
0: sí?
2: I nosaltres dèiem Can Serrador.
0: Can Serrador.
1: Jo tinc família a Vallgorguina.
2: Ah, sí?
1: Sí, el Miquel i la Neus, que els coneixes? Miquel Izquierdo i Neus Urpí.
2: Ara sí, pel nom, no,
0: pel nom,
2: però...
0: No.
1: Quasi.
2: Segur que sí.
1: Segur.
0: Escolta,
2: ara potser ens coneixerem i em diran, com que no?
1: Molt maco, Vallgorguina, molt maco.
0: Escolta, si mai heu d'agafar un autobús, agafeu els Givert, eh? Feu els autobús de la Carla, els autocars Givert. Doncs escolta, aquesta cançó que és una molt bona banda sonora per arrencar els 40

0: Matina Codina.
1: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
2: No, m'ha entrat això.
3: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Ocasión Plus.
5: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
10: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Matina Codina Best Moments.
14: És de xulat, Mònica, o no? En saps de xulat?
15: No especialment. No. A vegades em costa, veure'm.
14: Vols pots provar-ho? A capella, eh?
15: Haig de xiular la cançó aquesta?
14: Sí? Que t'ho vulguis, que t'ho vulguis.
15: Ui, no.
14: Justet.
15: És que a veure si ric no puc. Espera. No, no puc. A veure tu.
14: Perquè estàs rient.
15: Ara tu. No, però no ho fas bé. Ah, no, bueno, és que
14: jo ho faig amb... No, hòstia, és que ara em fas gràcia.
15: No es pot, eh?
14: A veure. És que sabem que he de xiular.
15: No puc. Tots dos alhora. Un, dos, tres. Vale, no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
14: I en aquesta noia li han donat un premi a la Mònica Usart, aquesta que sentiu ara a la promo.
16: Imagina't, que
14: meravella. Premi de comunicació científica. Uau, ja em diràs que té de científic aquest moment que hem escoltat ara. Però
16: és que ja t'ho dic jo, res.
14: Res. Bé, 5 minuts i les 11 del matí. Curiosament, avui anem bé de temps. O sigui, és a dir,
15: molt bé, també,
14: anem
15: que
14: bastant
15: no
14: quadradets.
17: Escolta, veig que aneu prenent nota de les crítiques que vaig fer en aquesta hora, així que enhorabona.
14: Precisament avui l'escaleta no ha estat la referència que hauríem de tenir a cara la temporada que ve, però vaja, en qualsevol cas... No.
17: Com a mínim, l'horari de tancament sembla que l'estem complint.
14: Ganes de cabró rock, ganes de cap de setmana, ganes de desconnexió. Abans de marxar de cap de setmana, Toni, posa'ns una nota, va, al programa d'avui.
15: Va,
17: Toni, fes-ho. Comencem amb el pitjor, que avui em sap molt greu, però ha estat la Mar Puga amb el seu apartat per explicar-nos el nou anunci d'Estrella Damm.
15: Pel tall, que m'he equivocat.
17: Perquè la mare ens ha dit que hi havia un tall Lluís Canut que s'ofegava a l'aigua, o no sé què, ens ha explicat.
14: La llegenda del Canut.
15: Pots escoltar el Lluís Canut, no? Per fer una valoració correcta.
17: Que els protagonistes, arran d'allò, comencen amb una relació, tenen una espècie de diàleg molt íntim.
15: Sí. Bueno, i què? Ja ho hem explicat.
17: S'estan enamorant. Sí. I, bueno, sembla ser que és un diàleg que bueno, Mar, encara estem esperant. L'estem esperant, escoltem.
15: La història del Canut el que explica és com un home arriba a la costa, pateix un accident al mar i el rescata una noia misteriosa que l'ensenya a nedar. Llavors ell marxa, però quan està marxant torna a buscar-la i ella ha desaparegut i en aquell moment en Canut torna cada any al mateix lloc amb l'esperança de trobar a la dona.
14: Escoltem.

0: vols aportar-ho?
1: L'he escoltat aquest matí.
2: Jo crec que pues, deu haver
1: carregat. Pues m'he equivocat i no l'ha fet el tallat.
3: I efectivament, no és l'anunci. Vale. Tot Catalunya frustrada. Això és com si vas al cine a veure una pel·lícula i només hi ha la banda sonora. No hi ha diàleg.
0: Sort que la cançó és bona, perquè si la cançó fos dolenta perquè el diàleg és molt bo, hagués sigut una secció terrible.
3: Ho estaves dient avui, de 10 a 11, que aquesta setmana el papa t'ha esgotat. El papa i tantes coses. Vull dir que és un error de concentració.
1: És veritat que porto una setmana dormint probablement 4 hores màxim per les nits.
4: Perdona, ja és el que em faltava per escoltar. La culpa avui és del papa.
1: Jo no he culpat el papa, jo he demanat disculpes abans de tot, però és veritat que estic molt cansada.
0: Has fet molta feina aquesta setmana.
1: He fet molta feina, és veritat, i estic cansada i tothom s'equivoca.
4: Hauré de criticar i puntuar el papa de Roma.
1: Que tu també t'equivoques, Toni. O sigui, vens aquí de Don Perfecto i no.
4: Ningú entoma la meva culpa.
0: No te disculpem, ma, no tienes que disculpar-te.
1: He dit disculpa el primer de tot. Em pots mirar els ulls?
0: No te disculpes.
1: Passa que no escoltes. És un senyor que no escolta.
3: La Mar, precisament, jo sé que això no li tornarà a passar.
1: No, o potser passar, sí, perquè sóc humana i m'equivoco, però jo demano disculpes a diferència de
0: sí
1: molta
0: humana.
1: Gent.
0: No, no, era humana
1: i faig autocrítica.
0: I muy guapa eres.
1: Gràcies, no la critica, cariño.
5: Ho fa molt bé, la Mar. Sí. No la critica.
3: Bé.
1: Vaya huevos,
3: huevos, salillo. Això ha estat el pitjor programa, Mar Puga, que ens havia d'explicar a l'anunci d'Estrella d'Am. I l'únic que era important que era escoltar què collons es deien aquest anunci, no ha sonat.
0: No, però tremendo tema dels Beach Boys.
3: Estic bastant d'acord que ha estat una de les pitjors coses que hem fet avui. Anem amb el millor. Toni, sisplau.
4: El millor, en canvi, han estat les filles del Cazorla.
3: Bravo!
4: Que... han posat el seu pare entre les cordes en el dia de, bueno, contra l'explotació infantil en un gag extraordinari que us convido a que escolteu del podcast del Matina, perquè bueno, han estat brillants. No, brillants.
0: Olé.
4: Enhorabona.
3: Molt bé. Doncs vinga. Després...
4: Abril i l'Ona.
3: Brillant. Després d'escoltar 5 hores de programa, el Toni posarà un número a la feina que hem fet. Endavant.
0: Què passa?
1: Què riu? Però per què sempre riu aquest moment?
5: No estic rient, estic fent una prèvia. A la...
3: Una pausa dramàtica.
5: Ara.
3: Un suspens.
0: Si per, un, la cara a la gent.
4: Per un programa on s'emeten anuncis sense veu.
0: Ara sí que ha rigut una mica.
4: On només se senten cançons. No, és que fa gràcia, perquè clar, només se sent la cançó.
1: Que sí, que ho hem entès.
4: Però també per unes filles del Cazorla extraordinàries. Que han estat d'Ole.
3: I que són les úniques que no cobren del programa.
4: La nota del Matina Codina d'avui.
1: Ostres!
4: Un 6.
3: Hola!
1: Molt bé, gràcies a les nenes. Les minicazorla ens han salvat.
3: Val. Aquesta Bravo. Setmana, la veritat és que la cosa ha sortit bastant bé. Hem aprovat així.
0: Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí...
5: No sé per què estic dient això.
1: No.
5: Per la reunió.
3: Estic content, el que passa que... No, he d'explicar que ahir va passar una cosa que és una qüestió que crec que pot interpel·lar molts dels nostres oients matineros, que és que ahir la migdiada se'm va escapar de les mans.
0: Sí. Ostres, Ernest.
3: Vaig dormir 3 hores a la tarda.
0: No, Ernest.
3: A la nit no hi havia Déu que s'adormís.
1: No.
3: I llavors aquesta nit he dormit 2 hores.
1: Ah, una mica menys.
3: I avui tinc el cabró roc. Llavors, ara el que hem de fer és fotre el cap ràpid d'aquí, perquè he de recuperar hores de son.
0: Clar, clar.
3: Perquè aquesta tarda ho he de donar tot des de la cabina del Cabró Rock, perquè seré el primer DJ que intervindrà a Obro jo al festival.
0: Sí, senyor Ernest, doncs no fem ni reunió, tu vés a dormir.
3: No, sí que farem reunió.
5: Oye, tienes que poner mi canción, tío, la de Vamos a España.
3: No la posaré.
0: Sí, és el lloc ideal.
3: No la posaré.
1: No tiene pinta.
3: No la posaré. Potser sí que posaré ja alguna cançó d'Oques Grasses per anar escalfant l'ambient. Josep, no sé si vols fer... Vols fer alguna última proclama perquè la gent vingui avui? No hi ha entrades,
6: ara, quan has dit això de que no has dormit, m'ha agafat mandro. També jo també vull descansar.
5: Jolín, vaya vagos, tu.
3: Et fa pal, baixar.
6: Fa bastant de pal d'anar de Muntanyola
3: fins
6: allà.
3: Saps què passa? Que fas tants pocs concerts que has perdut el ritme, diguem.
6: No, em cansa. Llavors, per això fem a vegades les cançons asseguts a l'escenari. La gent es pensa que és per fer-ho proper, però és perquè estic cansat.
0: Jo sí me l'imagino, el sofà de casa, i ara m'he de canviar. Bueno, canviar no, perquè fas els concerts amb la roba de pijama que tens a casa teva.
6: I amb els crocs.
3: Fareu alguna cosa diferent avui? O
6: farem el mateix de sempre o què? O poder ser alguna cosa diferent o què?
4: Mira, escolta, perdona, si una cosa funciona, no la toquis. És una cosa que en algunes cases no s'estila.
3: Va, va.
6: Ostres.
3: Escolta, ja està. Perquè,
0: ara per qui és?
3: Perquè ara ha vingut en plan Sanisso, el Toni, que ens has posat un 6.
4: No, perquè després t'arriben coses que diuen que s'han d'anar modificant quan ja funcionen. Però bé, és igual. Ja, parlarem, en parlarem un altre dia.
1: Sí.
0: No, és que és molt intern.
3: Toquem el 2, sisplau, va. Alan Lillo, moltes gràcies, bon cap de setmana.
5: Igualment, estimadíssim.
3: Igualment, Sergi Ferrer, merci. Mar Puga, merci. Xavi Cazorla, fins després al Cabró Rock, també. A la Mònica Usart, al Xavi Pardo i també a l'Arnau Molet, que col·labora abans de les 7, i també a, la, a un altre Arnau que s'ha incorporat, que és el nostre nou estudiant en pràctiques, que es diu Arnau Marco.
5: Està boníssim, oi?
1: Meravellós.
5: Claro.
3: Vale. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Dilluns a les 6, amb una ressaca catedralícia, tornarem a estar aquí, al Matina Codina. Ara us deixem amb el Molet i la teva música. Tingueu un bon cap de setmana. Adeu, visca adeu, Catalunya!
0: Vinga! RAC 105.

0: que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.

0: És la fantàstica, la meravellosa, la inigualable Olivia Rodrigo i això es diu Drop Jet.
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: Vinga, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. Ens hi posem després del Matina Codina a divendres, per fi. Escolta, ha gustat, però sí, aquí estem. I estem obrint les portes del cap de setmana, com sempre, amb grandíssims èxits i amb formacions que està molt de moda, per què no dir-ho? I en català, com ens agrada. Home, aquests són els Figaflaues.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.

Doncs aquí la tenim, la Rei, que ara sí que sembla que ha trobat el seu lloc al món de la música. La vam començar a escoltar fent col·laboracions amb altres artistes. Però ara, escolta, amb el seu camí solitari l'està anant molt bé la cosa. La proposta, la cançó que està sonant per tot el món és ni més ni menys que aquesta, que es diu Where is my husband? Atenció amb el que tenim preparat per aquí. De seguida el company Enric Font del Ja Tardes amb el seu Breathless. Però abans, aquesta és una autèntica meravella. És Coldplay, per mi una de les seves cançons més bones, per què no dir-ho, que es diu In My Place. Uau!

0: És una cançó que podria sonar tranquil·lament en una desfilada de moda, no? M'imagino els i les models passant per la passarel·la amb això sonant de fons, amb la seva classe, no? És Madonna, al costat de Sabrina Carpenter, una veterana de la música pop, podríem dir, al costat d'un artista que està començant, sí, però li està anant molt bé. Bring Your Love. A veure, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa des de l'app pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, et milloren el preu directament. Pren nota, va, 917-700-700 o liniadirecta.com, 917-700-700, liniadirecta.com. El valor de ser directe!
1: Rex 105, la teva música.
0: I ara Imagine Dragons amb Enemy.

0: Rec 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
5: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
6: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
7: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
8: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
10: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més Rec 105.
0: Rec 105.

Uepa! Aquí tenim Pan i Gat de Disco, una cançó molt de divendres, amb molta energia positiva, molt lluminosa, i que ens recorda, doncs, que l'esperança, com diem en català, l'esperança és l'últim que s'ha de perdre, no? High Hope! Grandíssima proposta que també et fem arribar, que et fem sonar aquí a RAC 106. Va, que és divendres, es nota, el cos ho sap, i aquí ho estem celebrant amb molt bona música, camí de 3:15, i atenció perquè ara ens arriba Tate McRae. La seva cançó més coneguda es diu Greedy.

El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

aquí el teniu, aquesta grandíssima cançó que es diu Me Acuerdo de Ti. Una de les que forma part del seu darrer treball, del seu darrer àlbum, que es diu Nexo, que ja pots escoltar de dalt a baix i que te'l recomano moltíssim perquè totes les cançons valen la pena. Aquesta va ser la primera que ens va avançar i des del moment que la vaig escoltar, que no me la puc treure del cap, de fet, encara a dia d'avui, quan sona la ràdio, volum a tope. Suposo que hi haurà molta gent que acaba de fer això ara mateix al cotxe, no? Va, no us amagueu, home. Ei, avui és divendres i ja saps que cada divendres a RAC 105 entren a formar part de la teva música, doncs, unes quantes novetats. Avui la novetat... Una de les destacades, vaja, és la del Fred García. Es diu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
6: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Papa nostre, que esteu en el cel.
12: Sí, senyor.
11: Benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres al vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes.
12: Oh.
11: Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors.
12: Oh.
11: No permeteu que caiguem a la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional.
13: No és Mahoma, no s'atreveixa.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
1: RAC 105.

0: Guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
1: Un moment. Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
2: no hi ha aperitiu.
3: És l'espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.

0: Diumenge sense drama és la nova proposta dels Catarres, que han tornat, sí. Una de les bandes més importants de Catalunya que ho han tornat a fer.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Ei, que arrenquem nova hora i és divendres. Mira, aplaudiments. Clar que sí, home, ho estem celebrant aquí amb bona música, bon rotllo. Ets que ets al lloc correctíssim. Ets a casa. Ets a RAC 105. Gràcies, de veritat, per triar-nos. Estem encantats de la vida que ho facis. I per molts anys, tu, que diuen? De seguida passarà per aquí Aitana o Lady Gaga, però abans Bruno Mars, amb un dels seus grans clàssics que segur que coneixes i que ens farà ballar molt. Locked Out of Heaven.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
0: La teva música.
12: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Doncs avui és el gran dia. Avui acaba de sortir el disc d'Olivia Rodrigo. Un disc que, per cert, no sé per què els artistes els hi posen títols tan llargs. Es diu exactament You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. O sigui, no li podries dir, no sé, Stars. Això m'ho invento, però no caldria un títol tan llarg. En fi, el cas és que les cançons que han a dins el treball són impecables. I les escoltarem aquí a RAC 105, tot i que ara mateix t'acabem de recuperar aquest Vampire. Va, que continuem acompanyant-te i atenció, perquè aquest és David Guetta. El tio sap veure quan una cançó triomfarà i aquesta va dir, vaig a fer una remescla perquè això ho petarà les pistes de ball. I efectivament així està sent.

Doncs aquesta és Zara Larsson amb el seu Last Life, una de les cançons més icòniques de l'artista, per no dir la que més, eh? Perquè, de fet, amb aquesta va arribar la fama internacional. I no m'estranya perquè sona d'escàndol. Ei, anem a recuperar ara mateix una cançó de Madonna, sí, però amb un toc diferent, perquè Josh Fawaz ha fet una versió del mitiquíssim Like a Prayer, que hem caigut de cul a terra, la veritat. Quin èxit que s'ha tret de la màniga el tio. Mira, mira com sona.

0: REC 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
4: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
3: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
4: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
6: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: de l'insomnia de Faithless, de fet la titular New Religion. Que bé que la sona, que bé que li queda. I que, quina energia, no? I quina contundència. Escolta, ens va perfecte per un divendres com avui, clar que sí, per començar ja a planar el terreny del cap de setmana. I deixa'm explicar-te una cosa que crec que t'interessa. A veure, mira, imagina't, feina acabada. I el clàssic, pots acabar això abans de marxar? Ho acabes, sense hores extra. Però és que això no és el que vas signar. Hi ha una paraula que sí que està al teu contracte. No! N-O! No a les hores que no et paguen. No al que no et correspon. Perquè amb Legalitas, dir que no és molt més fàcil. Legalitas! No et conformis, va. 900-106-09. 900-106-09. Legalitas.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: I ara Megan Trainor.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Sabrina Carpenter, Man Child. Una artista que últimament està arrasant per allà on passa, i no m'estranya, perquè la música que ens proposa és espectacular, a més amb aquest toc country, no?, que li queda tan bé i que nosaltres aquí a RAC 105 ens ha encantat. Ara, saps quina ens ha cantat també? La nova de Joan Dausà al costat de Mama Duixa, que de fet és novetat des d'avui. Artista que també actua al Cabró Rock aquest cap de setmana a Vic. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure. RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Doncs si alguna s'assabenta de tot això, doncs bona sort, que vols que et digui, no? Una mica és el que diu Aitana amb aquesta cançó que es diu Connexió Psíquica i que parla, doncs, d'aquell moment on coneix una altra persona que creu que pot encaixar amb ella però que té por del que diran. Doncs mira.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Ella diu que el que digui la gent tant li fa. Va, que arrenquem una hora. Salutacions de l'Arnau Mulet divendres, eh? Sí! Avui comença el Cabró Rock a Vic. Estem molt contents perquè som emissora oficial i perquè avui passarà per l'escenari de la zona esportiva de Vic. Poques gràcies. A veure com sona aquesta en directe.

0: teva música.
1: RAC 105. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
4: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisur. RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105.
13: Aspiradora, posa'm RAC 105.
14: La teva música.
15: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

La Rosalía, que ha tornat a reemprendre la seva gira mundial, el Lux Tour, després d'haver-la d'aturar per un tema familiar que encara no sabem exactament què ha passat. El que sí que sabem és el que ha explicat en el seu concert, i ho pots trobar al nostre Instagram, @RacSensible. Com a meravelles, tu i jo som com... Va, que ja tenim aquí un any més, el Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, RacSensible, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, que apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El proper dijous de dia 25, per tant, la setmana que ve, a les 8 del vespre, RAC105 et convida al Jardí del Palau Robert. No, la setmana que ve, no l'altra. 25 de juny, 8 del vespre. En fi, Palau Robert, viure a la fresca, doncs, les actuacions de Max Navarro i també de Nainà. Y yo no sé bailar. Doncs anirem a ballar una mica als jardins del Palau Robert. Si vols venir, pots entrar a rac105.cat i allà doncs omples el formulari a veure si estàs a sort i ens pots acompanyar. T'esperem 25 de juny, 8 del vespre, Clotilde Fest, amb la col·laboració d'Estrella Damm. RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Tame Impala, amb Jennie de Blackpink, que també posa la seva veu en aquesta que es diu Dràcula, que ja l'havíem obligat abans dels Tame Impala, però que amb aquesta nova versió doncs està conquerint les llistes internacionals. És que, clar, estem parlant d'una formació doncs més que consolidada, amb un dels noms del moment. I aquí només pot sortir alguna cosa meravellosa, que és el que ha passat. Superant el punt de 2:15. Ara, una altra artista internacional, en aquest cas la Dua Lipa, amb aquesta cançó que bàsicament el que ens diu és que ella en l'amor, si no vigiles, desapareix com Houdini. Però en el cas, o sigui, en la seva vida real, això no ha passat, perquè s'acaba de casar. Sí. En fi, aquí la tenim amb Houdini.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
3: Aquesta setmana destaquem dues novetats. La col·laboració entre els Búhos i l'Eire Martínez. No hi ha pla B. Si saps...

0: RAC 105. Sempre al dia de les millors novetats.
1: La vida està cada cop més cara.
2: Els preus no paren de pujar.
3: Un mango, 9 euros.
4: Robatori.
2: Inflació.
1: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
1: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
2: No pots canviar d'emissora.
5: No pots escoltar una altra cosa.
2: RAC 105.
1: La teva música.
0: RAC 105.

0: El Siderland amb Tuturu, que és una de les cançons en català més virals del moment gràcies al seu ball facilíssim. I ho dic jo que bé, el ritme no és que el porti a la sang precisament. Per tant, et recomano que el busquis i que el provis perquè, a més, és divertit de fer.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, una mica de fuego, que passi per aquí Karol G amb aquesta grandíssima proposta, per cert, artista que passarà per Barcelona. La cançó es diu Si antes te hubiera conocido. L'estiu passat ens en van fer un

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Doncs aquí tenim a Joe amb aquesta grandíssima proposta que es diu End of Beginning. A veure, diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa. Abans de res... Toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives La Española, com fem avui amb el canvi de torn. Albert Buscarons, bona tarda.
1: Hola.
0: Què?
1: Feia molt de temps que no venia a saludar-te i avui vinc carregat, ja veus.
0: Et veig amb molts pots d'olives, no? Què portes aquí?
1: Totes. Doncs mira, les clàssiques farcides d'anxova, que aquestes acostumen a ser les que més triomfen. També les de jalapeño, les de aceitó, les noves de Gilda i les noves farcides, atenció que això t'agradarà perquè és molt nostrat, anxoves de l'Escala.
0: Home!
1: Varietats per tothom. I ara, amb el Mundial, a compartir els partits, que jo també sé que ets molt del futbol, amb família i els amics, tot amb olives La Española.
0: Molt bé, doncs, escolta, només ens queda provar-les absolutament totes perquè m'encanten.
1: Doncs ja saps que sense La Española no hi ha aperitiu, perquè La Española és una aceituna com
0: ninguna.
1: Com ninguna,
0: clar que sí. Sempre farcida del
2: millor. Rec 105. La teva música.
0: Albert, t'hi poses ara mateix, no?
1: Però mantinc manera en una, ara. Perfecte.
0: A veure, acaba l'oliva i t'hi poses a repartir èxits. Va, jo vaig marxant. Salutacions a l'Arnau Moleta. Et deixo amb Max Navarro. És inigualable aquesta cançó.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
10: Citroën.
8: Consulta citroën.es.
1: RAC 105.

0: Només queden 5 dies per l'estrena de la nova pel·li de Disney i Pixar, Toy Story 5, i aquesta és la seva banda sonora.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: I Know It, I Know You és la nova cançó de Taylor Swift. Amb ella encetem el camí directe al cap de setmana. És divendres, és 12 de juny. Diuen que comença el Cabro Rock de Vic. Arriba el primer gran festival de la temporada, el millor, diria jo. Amb uns caps de cartell que poc veurem aquest 2026. Després del Cabro Rock, només les 4 dates a l'Estadi Olímpic i ja està. I fins aquí. Serà el final d'Oques Grasses, així que ens comencem a acomiadar d'ells. Sort de tu! Bona tarda!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Vingut assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a Ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
1: Hey! RAC 105.

Ha decidit tirar cap al camí de l'alegria, ser divertit amb les seves propostes, ho va demostrar amb Chimichanga. I aquest Fast Tube d'en Marcos és una de les cançons que ha creat sensacions aquesta temporada i encara li queda tot l'estiu per endavant, així que el seguirem de prop. Vinga, va, canviem d'estil. Arriba una de les grans divas històriques, ja. Beyoncé, en aquell moment, va publicar un àlbum doble, un àlbum com més rítmic, l'altre més dedicat a la introspecció, a la balada. Te'n recordes del I Am Sasha Fierce, sí? Doncs des d'allà arriba aquest Halo. Halo.

Na-na-na-na-na-na-na. Aquesta és una altra d'aquelles cançons dels Búhos que es canta fàcil, fàcil, fàcil. Amb la Leire Martínez, No hi ha pla B, la nova posta de la banda de Calafell, que també passa aquest cap de setmana pel Cabro Rock de Vic. Allà ens veurem, i tant. I ja pensant en l'estiu, amb aquesta pujadeta de temperatures que ens acompanya, posem els peus a remull a Formentera. Aquesta és la cançó que li dedica a Aitana.

0: REC 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
6: Ara,
5: diumenge.
6: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
7: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
8: La Ba Li Sa!
9: Ens escoltes cada matí en directe...
10: Però només una estoneta.
11: No et conformis amb les engrunes.
9: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
8: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
11: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
9: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
8: No es veu! Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
11: Matina Codina, best moments.
8: No es veu!
9: Ara també, el podcast
10: més escoltat.
0: RAC 105.

Doncs acompanyant en aquest inici de divendres amb cançons que portin bàsicament bon rotllo. Una mica d'energia, una mica d'alegria, és el que sempre esperem de Floraida. Aquest estiu, I don't like it, I love it. Tornem a l'actualitat. Aquí tenim un altre dels nexos del Nil Moliner. Arriba la seva èpica habitual. A Me acuerdo de ti.

El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

No sé jo si acabarà tenint segona part la pel·lícula de Barbie. Sí que va fer molts milions, va fer molta taquilla, però hauria de millorar una mica, com a pel·li dolentota. Sort de la banda sonora amb cançons de Dua Lipa, entre d'altres. El Dance the Night ens acosta una mica més a les 3 aquest divendres, ara amb el retorn dels Ginestar, que ja han esgotat les entrades pel seu concert de presentació el mes de novembre a Barcelona. Aquí tens el Perdre.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Fever Dream, una altra de les cançons del disc d'Alex Warren que es publica el mes d'agost. Així que, mira, anirem passant la caloreta al ritme de les seves cançons, que ens agraden. Així comencem una hora més. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Aquí seguim. Ara mateix amb una de les destacades dins la trajectòria de Jennifer López. Recuperem el Dance Again. Benvinguts, família.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

vindran. Aquesta cançó és un autèntic encert, ens acompanyarà durant tot l'estiu, el diumenge sense drama. I qui diu diumenge, diu divendres i diu el dia que sigui, eh? Zero drames, sempre smile, que és ok. Catarres, a RAC 105. Per escoltar de seguida bona electrònica de la mà d'un dels seus especialistes, Calvin Harris.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love és una altra de les cançons que formen part del Confessions volum 2. El nou treball de Madonna enfocat a la pista de ball es publica el 3 de juliol, just abans del dia de la independència americana. Ja ha triat bona data ella, ja. I tot seguit, un artista independent, perquè ja ha trencat el seu compromís discogràfic, tot i ser una de les grans estrelles pop del planeta. Ed Sheeran sona ara amb Shape of You.

0: REC 105 Barcelona.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
4: Ara,
3: diumenge.
4: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
6: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
6: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
7: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: REC 105.

Let's Get It Started és una de les cançons que va ajudar que els Black Eyed Peas es convertissin en una de les bandes capdavanteres del seu estil arreu del món, i tant que sí. Tony Cash, qui és aquest tio? Home, per la cançó et sonarà molt més, ja veuràs. El mític Espresso Macchiato.

És la cançó que titula el nou disc de la Maria Jaume i que ens va atrapar des del primer moment. Sempre addictes al Sant Domingo Forever. I aviat farà 2 anys ja de la posada del llarg en solitari d'aquest home. En Damiano David.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Quina cosa més maca, aquesta de Bruno Mars. Risquirol, inaugurant una hora més de música en aquest divendres 12 de juny. Què tal? Com ho portes? Salutacions a l'Albert Buscarons, gràcies per ser-hi, per triar-nos un dia més. Ets a casa, estem en família, aquesta és la teva música, la de RAC 105, connectant de seguida amb una de les cançons més electròniques i ballables dels Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: teva música.
1: RAC 105. Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar
5: a carrer. A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt.

Ariana Grande ja ha començat la seva gira mundial, on no hi falten cançons com aquesta que acaba de sonar Rex en single, Yes and... Ens encanta la bachata i tot el que ens faci ballar, i és per això que et proposem un dels millors plans per començar l'estiu a Barcelona. 25 de juny, 8 del vespre, al Jardí de Palau Robert, arriba de nou el Clotilde Fest. Un any més, amb la Generalitat de Catalunya, amb el carnet jove Rax en Single, presentem un concert doble amb les actuacions de Naina i en Max Navarro. Passarem la mar de bé, així que no t'ho pensis i entra ja a rax105.cat per aconseguir les teves invitacions. Només has d'omplir el formulari que hi trobaràs. I t'hi convidem, així de fàcil. Començarem a enviar les invitacions, això sí, 3 dies abans de l'esdeveniment, eh? No tinguis pressa, no tinguis pressa, perquè potser tens sort i podràs accedir-hi. Comença l'estiu, comença la millor música en directe amb el Clotilde Fest, també amb el suport d'Estrella Damm. Rax 105. And it goes...

Fleur East es va fer famosa també el mític X Factor del Regne Unit, que tantes estrelles ens ha donat, com One Direction, com James Arthur, o també el seu cas amb aquest sax. I ara arriba la cançó que et cantaràs des del principi fins al final, el tut.

Love the way you lie. Aquesta és Rihanna, una cançó que va tenir fortuna, primer amb col·laboració amb Eminem, però després tota sola, també la va defensar la mar de bé. Aquí tens la prova. Seguim ara amb la nostra Rosalia. Aquesta mateixa matinada ha tornat a pujar-se als escenaris a Boston per regalar-li el seu talent a la gent. Aquí la tens amb Milionària.

Shawn Mendes i Camila Cabello posant el punt i final a aquest primer tram de la tarda d'un divendres que ve protagonitzat per l'inici del Cabro Rock. Encara a la venda les últimes entrades per demà dissabte a cabrorock.cat. I demà dissabte, precisament, arriba en Joan Dausà, que avui edita nova cançó. I a més amb Mamaduixa, avui et deixo amb Papi. Posa'l al disc. Veus a la...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
3: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
2: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
4: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: RAC 105.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
3: Ei, com em mola!

0: és el gran treball que ens porta Aitana, Connexió psíquica. Oh! Així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes.
1: Olé!
0: Sí, avui divendres.
1: Quin vergüenza.
0: Quin vergüenza a tope, sí. La liarem, sí, un pollastre liarem. Mira, mira. Oita, que, per cert, ja que ahir vam estrenar aquesta espècie d'himne del programa, podríem haver començat amb l'himne, no? Sí. Home! Ai, mare. El que hem descobert aquí. Que tenim vibes d'estiu, no?

0: lleuger.
1: Enric Font,
0: home,
1: que mola mogollon.
0: Toma!
1: Enric Font, que mola mogollon.
0: Ai, mare. És que és...

0: Sí, senyor, bum-bum. Aquí fem bum-bum. En fi, mira, podríem començar així, no? Sempre ens faríem fora els dos dies, però... En fi. Va, anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses. Ja saps que de seguida, tema del dia. Avui, ben estiuenc, escolta. Sí, no hem començat l'estiu, però ja tenim aquest rotllet. També cançó efemèride, repassant coses que van passar un 12 de juny com el d'avui. Què més? Home, batallar cançons Rose musical. Avui dedicat al Cabro Rock. Avui comença, home! I a més, versió del dia i tots els seus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Oi, oi, oi. Començat a tope, eh? Aquesta cançoneta del Ja Tardes, mira, és un bon rotllo. Va, doncs, de seguida repassarem ja missatges que van arribant, amb peticions musicals, aquestes coses que ens agraden. Ara, per això, mira, els que tenim per aquí són els Figaflaues, que ens porten una filosofia de vida, solucions i no problemes. Mama.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, bona.
3: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: L'actuació de Shakira, allà a la inauguració, amb aquest Day-Day. Bé, l'actuació de Shakira, perquè hi ha hagut... Aquí hi ha polèmica, Sí, sí. Oi, oi, quina polèmica. Sí, diu, clar, per internet hi ha moltes teories de que no era Shakira. Sí, que era una doble. Això diuen. Bueno, no sé. De fet, mira, teniu un vídeo a les xarxes socials de RAC 105 on l'Arnau Mulet explica una miqueta tota aquesta polèmica, Podeu veure que el tio és molt maco, ho explica molt bé.
1: Ai, Déu meu!
0: Doncs sí, sí. En fi. Va, anem amb el tema del dia, perquè, clar, aquí els getardes anem a la nostra bola, La gent discutint-se si era la Shakira o no. I nosaltres, mira, avui, és que fa olor d'estiu ja, sí, no? I clar, i és que ahir es va presentar el nou anunci d'Estrella Damm. Sí! Un anunci amb títol i tot, La llegenda del canyut. I com cada any, doncs la música ha tornat a ser una de les protagonistes. A part de tots els que surten a l'anunci, Surt un grapat de famosos, bueno... Que si, mira, d'actors surten Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla i molts més, També futbolistes, en Cucurella, l'Eric Garcia, la Clàudia Pina, o, per exemple, el xef, el Jordi Roca, del celler de Can Roca, Santi Balmes, de Love of Lesbian, bueno, un munt de gent, la Muixca, molta gent. Però, clar, també la cançó sempre és la protagonista també de l'anunci, de l'espot. I aquesta vegada, mira, han recuperat un tema mític dels The Beach Boys. De fet, una cançó que només escoltar doncs ja porta o transporta una terrassa, no?, davant del mar, tranquil·let. I això ens ha fet pensar una cosa molt poderosa. Volem saber, avui aquí al Getardes, quina és la cançó que et recorda a l'estiu. Sí. No una cançó d'estiu qualsevol. No. La cançó que és escoltar-la i dius, és que ja ha arribat l'estiu, o ja estic a la platja, saps què et vull dir? Clar, mira, parlant de cançons així d'Estrella Damm, ens vindrien al cap al Summer Cat, no? Només veus el Mediterrani quan l'escoltes. Clar, els de la meva generació, jo crec, pensem més en ja, parlant d'Estrella Damm, Pensem cançons com aquesta. Sí o no? El Blue For You, de Cubino i companyia. Happy World. Però clar, no només busquem cançons d'Estrella Damm, evidentment. Vull dir, qualsevol cançó, alguns em diran, no sé, el Waka Waka, de Shakira. No sé, és escoltar-la i ja veig, mira. Perquè esto es África. L'estiu del 2010, no? Home, ara venint amb el Day-Day, més o menys. O alguns em diran, home... Si te pido un beso, ven dámelo. El Despacito. Vols dir? Home, va ser cançó de l'estiu de què, 2016, 17? Estic desubicat, ara. O una més recent, per exemple. La Marina està morena. Doncs busquem la cançó que et transporta a l'estiu directament, que l'associes ja amb la platja, la piscina, el que sigui. Doncs recorda, missatges al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Quina és la cançó que recorda l'estiu i per què és tan especial? I recorda que entre tots els que participeu sortegem els gots del programa. Està molt bé, Dos gots de mig litre amb aquest disseny xulo que tenim del Getardes. Així que va, explica-m'ho. Cançonetes que recorden a l'estiu. No una cançó d'estiu qualsevol. No. Vinga, va, dit això, mira, ja que estem amb cançons d'estiu i aquesta a mi em recorda molt l'estiu, Anem a recuperar el so de David Tabaré. Em diràs que no. Summer Love.

0: Tota música.
1: RAC 105. Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
2: Verisur. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
0: La teva música. Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
6: Ja és divendres, Enric.
7: Oh. Pues vinga, anem. I had a

0: Ai, sí. Una d'aquestes que ens anima la tarda, evidentment, és de Taylor Swift. Ja deu estar dels nervis, preparant la boda. Oi, oi, oi. Però bé, ens porta bones propostes com aquest Opalite, que també ens agrada.
1: Me gusta.
0: Evidentment. Barre, uns 4 minuts i arribarem a 2:15. Això és el Ja Tardes, amb molts missatges, comentaris i ganes d'aconseguir els gots del programa,
2: Ja tardes enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-71-741. Avui busquem la cançó... La cançó que et transporta directament a l'estiu. Sé que encara no han començat, l'estiu, però clar, entre que ja s'ha estrenat l'anunci d'Estrella Damm, que sempre ja és un referent, no?, amb això. Doncs busquem la cançó que sempre et recorda, doncs, no sé, aquells dies a la platja, a la piscina, a la terrasseta... Vinga, 608-7-7-4-1, al tanto, mira.
3: Hola. Hola, bona tarda.
0: Hola.
3: Una cançó que sempre em recordarà un dels millors, dels meus millors estius, era la de Phil Collins.
0: Epa!
3: Aquella dels cops de bateria.
0: Ah, ja sé que era,
3: no, em penso que no sé el títol, però em penso que es deia In the Air o algo així. Us agrairia molt que la poséssiu, perquè és una cançó que em recorda un dels meus millors estius de l'adolescència. Gràcies.
0: Mira, de fet, jo crec que la tinc en vinil, aquesta. Imagina't, és que... In the Air Tonight, no? Mitiquíssim. Té els seus anys, també. Va, recorda que estem buscant la cançó que et recorda l'estiu. No una cançó d'estiu qualsevol, no. Que ara podríem posar la barbacoa, no? O la bomba, King Africa. No. Mira per aquí, hola.
4: Dic Arnau.
0: Ui, Arnau, hola.
4: I ficaria la cançó de...
0: Quina?
4: Vull anar a la platja amb tu.
0: Home!
4: Aquesta.
0: Sí. Doncs va, ja que tu la posaries, nosaltres també. Què et sembla?
5: Ole!
0: Anem a recuperar el so de Stay Home amb els tiets a la platja. Ja.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: és alegria, gresca i festa, tu. El que faci falta amb Doctor Prats i aquesta amb energia, eh? És que s'anomena així, energia. I de la bona, bona. En fi, va, re, uns 7 minuts que passen de 2 quarts, ben engrescats i excitats. Ah, sí, massa excitats. Sí. Però va, que aquestes hores, com sempre, encetem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, avui per fer aquest roast musical ens traslladem cap a Vic. Sí, perquè, de fet, ja ha començat aquesta nova edició del Cabro Rock. La sisena, eh? Sisena edició del Cabro Rock. Un dels festivals més multitudinaris del país. A més, amb música d'aquí de casa. 2 dies de música amb amics, calor, entrepans, milers de persones cantant a ple pulmó. I a més, cantant les cançons que formen part de la banda sonora de tota una generació. I avui enfrontem 3 artistes que passaran per l'escenari del festival. 3 grups, 3 himnes i un sol guanyador. Que, per cert, intentarem connectar amb el festival. Amb l'Ernest Codina, que avui és un dels DJs que estarà per allà. Que ens expliqui una miqueta què s'està vivint, què s'està coent per les terres allà de... usonenques. Va, anem-hi de cara, perquè tenim 3 cançons ben xules. Va, anem amb l'opció número 1.
3: Sense tu, home, no puc, sense tu, si no hi
0: ha... Els Teràpia de Xoc celebrant el seu 20è aniversari.
3: No soc ningú.
0: Que estaran a l'escenari d'aquí menys d'una hora, eh? Sí, allà.
3: No puc, sense tu.
0: Probablement una de les cançons catalanes més cantades d'aquests últims anys. Nostàlgia pura, amb aquest Sense tu. És la teva preferida? La pots votar amb un àudio al WhatsApp? O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: fent ballar tot Catalunya, eh? Amb fresc, sí, una cançó fresca, divertida, impossible treure't del cap aquesta dels tiets, que també hi seran avui amb això, tàndem.
1: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: També la pots votar, si és la teva. Ah, i per últim, opció número 3, no podíem faltar.
1: Jo només

0: aquella màgia que només tenen les grans cançons de festival, com totes les que ens porten Oques Grasses. El seu comiat abans dels últims concerts que faran a Barcelona, doncs serà avui el Cabro Rock, amb temes com aquest, Elefants. Però bé, ara toca tu. Vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Si avui fossis al mig del Cabro Rock amb milers de persones cantant, quina d'aquestes tres cançons t'agradaria sentir en directe? Bé, sentir, escoltar. I sí, també sentir, perquè estàs allà i ho sents. Doncs va, recorda, opció número 1 amb els Teràpia de Xoc, sense tu. Opció número 2 amb els Tiets i el seu tàndem. I l'opció número 3, d'Oques Grasses, evidentment, Elefant. Que comenci aquest Rous musical. Així que vota la teva preferida i al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb la bona proposta dels The Black Eyed Peas, recuperant ja un clàssic.

0: REC 105 Barcelona.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
6: Ara,
5: diumenge.
6: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
8: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
10: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més REC 105.
12: REC 105.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
15: Una experiència autèntica per a tota la família.
14: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
15: Us hi esperem.
14: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
15: Terres de l'Ebre.
14: Reserva de la biosfera.
15: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
16: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
17: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
18: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Verisure.
20: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
21: Enric Font.
20: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: si és que... Un altre que carrega les piles, eh? Sí. Nils Moliner, me acuerdo de ti. Una de... És que ens engresca...
1: Bueno, ai, madre!
0: És divendres i això es nota. Vinga, res, en qüestió d'uns 8 minuts arribarem a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i cançonetes que ens recorden l'estiu. Una cançó d'estiu qualsevol. No, no, no, no, no.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Hola, hola.
3: Enric Font, yeah. No tardis, com? Que sóc a Bro Rock.
0: Sí.
3: Escolta, la cançó que a mi em recorda l'estiu és la de Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, de l'Elvis Crespo.
0: Molt bé.
3: Perquè és l'any, és l'estiu que vaig conèixer a mi xico, el meu home, i encara estem junts després de 27 anys.
0: Olé.
3: I que durin. Bueno, bonics, que us ho passeu molt bé al Cabro Rock, que us ho passeu súper, sí. Vale? Jo tinc entrades, però no hi aniré, perquè tinc una fastitis plantar que me mata, i vaig anar al de l'última de fila, que van ser dues hores,
0: sí.
3: I vaig acabar molt de dolor al peu, ai. Llavors no em vull arriscar a anar a un,
0: ja
3: un festival dos
0: sí,
3: dies.
0: Ja.
3: Vinga, moltes gràcies per fer-nos les tardes ai. Tan agradables,
0: ai.
3: I petonets des de Monistrol de Calders.
0: A millorar-se, també. Va, això és 99, no? Doncs veus, hi ha cançons que ens recorden estius concrets. Mira, en tenim més.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
4: Doncs mira, jo, per mi, que me'n recorda l'estiu, és aquella de la Lambada.
0: Ostres.
4: Deu fer 35 anys o així que la vaig escoltar. Sí, que imagina't.
0: Ai... Mira que se n'han fet versions, d'això.
5: Llorando si foi que un día só me fez chorar.
0: És Camoa, no?
5: Llorando
0: no.
5: Estará.
0: Kaoma, Kaoma. Que dic Camoa.
5: Que un día não soube cuidar.
0: Avui estem...
6: I don't...

0: Va, que en tenim més, mira, hola.
1: Hola, ui, bona tarda, Enric i companyia. Soc la Trini d'Hostalric.
2: Molt bé.
1: I a mi m'agradaria escoltar la cançó de Celine Dion, el By Myself. Va ser un estiu meravellós.
0: Oi.
1: I, bueno, sempre està bé recordar-lo.
0: Sí, sí, clar.
1: Gràcies.
0: Això, ja... que ens posem tendres ja, eh? Aquestes hores de la tarda, eh? Oi, oi, oi. Nyonyos, nyonyos. Va, recorda que tu també pots participar, evidentment, i podràs aconseguir els gots del programa. Simplement busquem aquella cançó, que és la cançó que te recorda l'estiu, que et porta directament a la platja o que algun estiu en concret. I digue'm el per què, vull dir, clar, si no, malament. 608-7741, va, que seguim amb més Moment de Mamaduixa, una cançó que us dediquem a tots vosaltres, evidentment, la millor gent del planeta.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
1: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
0: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
1: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Oh, està buen horro.
3: Ai.
4: M'estàs prenent el pèl, oi?
0: Doncs sí.
5: Castigat.
4: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
6: Mare de Déu.

0: capella. Una cançó perfecta per dedicar-li a un ex, no? Que sigui. Rosalía, amb aquesta perla tan xula, que ens porta aquí a Reaction 5, després d'aquests concerts que, bueno, em va cancel·lar uns quants, no? Allà a les Amèriques, que han fet. Va, res, 5 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Ja Tardes.
1: Hello.
0: Hola! Va, i com sempre a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui. Avui és 12 de juny. I avui, mira, és el Dia Mundial contra el Treball Infantil.

0: Recordar que milions d'infants arreu del món encara es veuen obligats a treballar en lloc de poder jugar, aprendre o créixer amb seguretat. Si és que l'educació, la protecció i els drets dels nens i nenes haurien de ser sempre una prioritat. Així que avui toca conscienciar i defensar una infància digna, perquè cap nen hauria de perdre la seva infància treballant. Home! Que també se celebra avui és el Dia Internacional del Doblatge.
1: Tot l'univers i del món sencer.
0: El musculman.
1: El més fort de tots i bon jant també.
0: El dia d'aquelles veus que reconeixem sense veure-les, eh? Actors, actrius, que donen vida a pel·lícules, sèries, dibuixos, fins i tot videojocs. Riure, escrits, emocions, frases mítiques... Que moltes vegades recordem només pel doblatge, que hi ha... Més que per la veu original, eh? Doncs avui toca valorar aquest art invisible, perquè darrere de cada gran personatge hi ha una gran veu, evidentment. Mira, i hem posat aquest del musculman per fer també rendre un homenatge a Jordi Vila, no? Gran, gran veu. El recordem, evidentment, com a musculman. Mira, i parlant de superherois, que ben lligat, això, sí. Avui és el Superman Day. Sí? Hi havia un dia de Superman? Doncs sí, i és avui el dia del superheroi més icònic de tots. Capa vermella... És que podria haver posat la cançó Superman sin capa, Però, doncs capa vermella, força increïble, aquella habilitat d'arribar sempre a temps volant. És un ocell? És un avió? No! Un tio amb calçotets per fora! Doncs sí... Doncs s'ha convertit en un himno, o sigui, en un símbol d'esperança, de justícia, d'heroisme, des de dècades ja, Doncs mira, avui toca mirar al cel, aviam si veus algú amb calçotets. En fi. Va, anem a repassar aniversaris, perquè avui, atenció, fa 68 anys, la cantant i compositora Meredith Brooks. Home! La dona que va resumir la complexitat humana en una frase mítica, Sí, puc ser adorable, però també una mica desastre. És el que va venir a dir. Amb una veu potent, personalitat sense filtres i amb èxits com aquest. Que ja t'avanço que aquest bitch serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Doncs res, 68 anys de sinceritat, guitarres amb caràcter i actitud rebel, amb somriure inclòs. Molts anys. Va, i també qui celebra 47 és Robin, la reina sueca del so dance i d'aquestes cançons que també ballem aquí a RAC 105. És especialista en convertir, doncs, tristesa, desamor o crisis d'aquestes existencials en himnes electrònics. Això sí, absolutament irresistibles. És que, estil modern, independent i molt personal. Doncs 47 anys de sintetitzadors, sentiments intensos i aquest dance pop per plorar a la pista. Que bonic. Va, anem amb estrenes musicals perquè un 12 de juny, però en aquest cas de fa 20 anys, del 2006, el grup britànic Keane van estrenar el seu segon àlbum d'estudi.

quin anglès, eh? Cuidao, que la dic. On trobem èxits com aquest? Que mola. I el tanto perquè dos anys més tard, el 12 de juny del 2008, els que van estrenar àlbum van ser els Coldplay. La banda de Chris Martin van publicar el seu quart disc i dels més recordats, dels britànics. Evidentment és el Viva la Vida, eh? Sí. Bueno, es diu Viva la Vida or Death and All His Friends. Sí, uf, el meu anglès, ja ho dic jo. I evidentment és la cançó efemèride d'avui, no? Vinga!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Per nosaltres, et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A Rec Sensing.
4: Amb l'Enric
5: Font.
4: Enric.
5: Què passa?
4: Divendres.
6: Oh.

0: I Knew It, I Need You. És la nova que ens porta Taylor Swift, que de fet forma part de la banda sonora d'aquesta nova pel·li de Toy Story, eh? Toy Story 5. Hi ha als cinemes, no?, aquest cap de setmana. Oi! Bé, avui, avui. Ah, no ho sé.
1: Ai, ai, ai,
0: però
1: ai,
0: jo la vull veure, tu. Ja. Ah, ho miraré. Va, re, uns 20 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Jatardes, engrescats a tope, eh? Sí o no?
1: Ai!
0: Es nota que és divendres. Va, tenim molts missatges, comentaris, i aprofitant que ahir es va estrenar l'anunci de... el nou anunci d'Estrella d'Am, de... el de cada any, que dona una mica el tret de sortir de l'estiu, tot i que encara queden uns dies. Doncs volem saber aquella cançó que te porta directament a un estiu en concret o que et recorda l'estiu a la platja, a la llosa. Doncs vinga, va, som-hi.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. 608-71-741. En joc els gots del programa. Mira, hola.
3: Hola, Enric. Doncs jo recordo un estiu a tope amb la cançó de la Paulina Rubio, de Jo sigo aquí. Sé que va ser un estiu posterior a quan es va publicar, però va ser un estiu per mi de transició a la meva vida personal. I va ser un estiu molt canyero i molt guai. Toma, vinga, ja. Bon estiu a tothom, bé, molts petonets, no, i que la gent ho passi superguai, el Cabro Rock. Opa! Un petó.
0: Toma ja! Ai, com ens agrada aquesta, eh? Això, mira, ja avanço, perquè estem a pocs dies de la Revetlla, i avanço que farem un especial ja tardes de cançons... de cançons petardes! Sí, sí, sí. I aquesta entraria, no?, una mica de categoria. Una mica sí, una mica sí. 608-71-741, mira més.
4: Bona tarda, Enric.
0: Ai, bona tarda.
4: Doncs la cançó que a mi em recorda el millor estiu de la meva vida és la de In and Out of Love, d'Armin Van Buuren.
0: Oh, que bona!
4: És com... la recordo anant al cotxe amb la finestra oberta, donant-me l'aire a la cara i respirant aquest aire de l'estiu, que sí, és calorito, calorito, però bueno,
0: ai,
4: em recorda això.
0: Que bona, mira. Jo ets a confessar que, clar, Armin Van Buuren és un dels meus artistes preferits. Sí. I que mencioneu cançons com aquesta, doncs, és guai, és guai. Va, més per aquí, si és que no, és un no parar. Hola,
5: Enric.
0: Ui, hola.
5: Soc la Laia i amb la meva família estem anant cap a Lloret. Oh. I la cançó que ens recorda l'estiu és La Morocha.
0: Ostres.
5: Perquè ens recorda a les festes del nostre poble que es fan a l'estiu.
0: Oh, mira, adéu. Va, adéu, adéu. Ai, mare. Clar, clar, aquesta també...

0: va, l'últim d'aquest tram. Hola!
1: Hola, bona tarda, Enric.
0: Oi, bona tarda.
1: Soc la Tami i m'agrada molt escoltar-te a les tardes.
0: Ah,
1: i per
0: gràcies.
1: Mi la cançó de l'estiu que més m'agrada és la d'aquest estiu. Oh. El tu-ru-tu-tu-tu-tu-ru-tu-tu. Ah, com m'encanta aquest gosset bailando.
0: És aquesta, no? Aviam, hem de dir que l'original és del 2002, eh? És la versió de David Guetta, que també punxem aquí a RAC 105. Just the way you are.
2: Olé!
0: Mola, mola, mola. Mola. Però no, busquem aquella cançó que et recordi a l'estiu, que directament sigui escoltar-la i dius... a la platja, o aquell estiu en concret, saps què vull dir? 608-7-7-4-1, de seguida més, i de seguida també, aviam qui guanya, no? Els gots, clar. Mira, i també cançons com aquesta ens recorden una miqueta l'estiu, sí o no? El so dels Maroon 5, en aquest cas amb Christina Aguilera xiulant. Sense parar, aquest Move Like Jagger. Va, fot-li!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
5: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Tens descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
8: Ja tardes.
9: Amb l'Enric
10: Font, tots els divendres semblen pont.
11: Que guai!

0: dies que vindran.
1: Ja tardes.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-71-71-41.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
4: Visca!

0: Gran proposta de Lorin. Amb aquest tatu, és que ens agrada molt, eh?
1: Sí.
0: Estem aquí, ja tardes. Avui un dia especial perquè comença el Cabro Rock. A part que estem fent aquest Rose musical avui també dedicant-li a aquest gran festival. Sisena edició, del Cabro Rock. On tenim ara mateix a l'Ernest Codina. No el tenim, l'Ernest Codina. Bueno, en una estoneta intentarem connectar de nou, perquè, clar, tanta gent per allà, les línies es col·lapsen, aquestes coses que passen. Però bé, en una estoneta intentarem tornar a connectar amb l'Ernest Codina, que està avui serà un dels protagonistes també allà, perquè punxarà. De fet, crec que ja ha punxat, Ha fet el primer passe, en té un parell. Més tard, després dels teràpia d'això, hi tornarà a ser. Però ara, mira, ja que estem en tema Cabro Rock, què et sembla si repassem com portem la batalla de cançons d'avui?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Clar, perquè avui estem enfrontant cançons xules que passaran per Vic. Sí, sí. Festival que s'ha convertit en una cita obligada per milers de persones, ja saps, el Cabro Rock. I avui enfrontem tres himnes que sonaran al festival segur, ja t'ho dic ara. Així que anem a repassar, anem amb l'opció número 1. Aviam, espera't, que això... Oh, és que tenim problemes avui. Entre l'Ernest, que s'ha perdut, i les cançons sembla que també es perden, avui m'estan trolejant, que se'n diu trolejant. Sí, sí. Que ara sí podem o no? Va, anem amb l'opció número 1.
4: Sense tu.
0: Ara! Ben bé que és la cançó que va fer plorar, enamorar i cantar tota una generació. Quan sona encara avui, passa alguna cosa especial. Els Teràpia, això que ara mateix deuen estar actuant. Amb temes com aquest, sense tu. 20 anys ja, 20 anys. És la teva preferida? M'ho expliques a través del WhatsApp? O potser prefereixes l'opció número 2?
5: Jo t'estimo igual.
0: Oita!
5: Potser més que mai.
6: Per moltes coses que...
0: Bon rotllo, energia i aquella capacitat única de convertir qualsevol lloc en una fiste. Els Tiets, que també passaran per l'escenari del Cabro Rock avui, aquesta tarda. Opció número 2. I anem amb l'última. Aquesta que també està xula, Opció número 3.
7: Jo només vull veure elefants volar.
0: Home! Ole! Una cançó que s'ha convertit en un dels grans himnes dels últims anys, d'aquelles que es canten amb els braços en l'aire. La proposta d'Oques Grasses, elefants. Va, i la pregunta és clara. Quan aquesta nit s'apaguin els llums i s'ensenguin els focus del Cabro Rock, quina d'aquestes cançons cantaràs a ple pulmó? Doncs explica-m'ho, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, hola.
8: Bona tarda, Enric.
0: Oi, bona tarda.
8: Doncs voto per Teràpia de Xoc.
0: Oh,
8: m'ha portat superbons records perquè vaig treballar a una tenda de les Glòries fa uns anys.
0: Oh.
8: I a les 6 del matí ens venia el camió a portar-nos tot.
0: Oh.
8: I recordo que pel pinganillo entre els companys començàvem a cantar-la, perquè clar, com comença així, és de nit, és tot fosc, era el cachondeo. I m'ha portat tants bons records. Així que voto per Teràpia de Xoc. Un petonet, bona tarda.
0: Molt bé. Vot per l'opció número 1. Mira, en tenim més, hola.
9: Hola, Enric Font, sóc la Jana. A la meva mare li agrada més l'opció número 1, però a mi m'agrada més l'opció número 3. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. Doncs més vots per la número 1 i, evidentment, també per Oques Grasses. A la fa... Va, tu també pots votar, recorda, 608-71-741. Pel final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots, les opinions, i sabrem quina guanya. I va, en una estoneta intentarem connectar de nou amb l'Ernest Codina, que està ara mateix allà vivint l'essència del Cabro Rock. De moment, mira, els Imagine Dragons.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Ole! Ai, si és que em fa il·lusió. La nova versió que els portem dels decors, d'un servidor, l'Enric Font. Sí, aquí, ole! També una mica l'aposta per aquest estiu, no? Sí, una miqueta. Barrec! Ui, que estàs! Ui, que estàs! Ai, mare meva! Que mida cara, que això...
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! Va, recorda que avui precisament estem preguntant per aquella cançó que és la cançó que et porta una miqueta a l'estiu, no? Que et recorda l'estiu directament, eh? Un estiu en concret, alguna cosa, alguna d'allò, saps? 608-7-7-4-1.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, com aquesta, hola.
3: Ei, Enric, a mi la cançó que em recorda l'estiu és qualsevol cançó dels Beach Boys. Home. Eren espectaculars. Bueno, encara sonen. Sí. Va, vinga. Adéu.
0: Adéu, adéu. De fet, mira, aquest any la cançó d'Estrella Damm per l'anunci també és dels Beach Boys, eh? Sí. Mira, mira, no sé si ho has dit expressament o què, però... Està molt bé, està molt bé. Mira, bé, hola.
4: Hola, Font i companyia.
0: Hola.
4: Doncs mira, pues que ja tenim una mica d'experiència amb això dels estius, jo crec que hi ha una cançó mítica que és... La barbacoa, no, la, la, la, la, la. I tots ballant la conga la ben conga, suats i ben vermells. Vinga, apunta'm postgots, sisplau.
0: Sí, clar.
4: Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Però aviam, busquem la cançó, que et recorda l'estiu directament, que és escoltar-la i dir... Aquesta, bueno... Aceptamos barco, no?
5: Qué rico los chorizos parrilleros.
0: És que m'encanta. Diu xorizes, xorizes parilleres. Xorizes parilleres. És que m'encanta. Va, anem amb més, hola.
6: Enric, bona tarda.
0: Ui, hola.
6: Doncs mira, aquí estem recollint, que ens anem de cap de setmana.
0: Oh, molt bé.
6: I mira, ens has fet pensar, la cançó que em recorda l'estiu a mi...
0: Aviam.
6: És la de... Eduard Malla.
0: Epa.
6: Stereo Love.
0: Home.
6: Va ser, crec, les primeres vacances amb amigues abans de fer la cele.
0: Ah.
6: I guardo aquest estiu amb molt, molt de carinyo, m'ho vaig passar molt bé. I tu, Eric?
7: Pues la de I'm Beg You, perquè és de canya, de nadar...
0: Com? De nadar?
6: I d'estiu.
7: I d'estiu.
6: Però canta-li una mica, perquè si no...
7: I'm Beg You, Beg You... A Bushimange, a Mujer.
0: Mira, cantes
6: aquesta,
0: millor que jo.
6: Aquesta.
0: Val, aquesta, aquesta. Beg You. Cantes millor que jo, ja t'ho dic, Eric.
8: Sí.
0: Ai, doncs vaja, que l'has cantat tan bé, jo crec que... toca una mica. El so dels Måneskin, versionant aquesta història. Beg You, Beg You.

0: REC 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
0: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: RAC 105. La teva música. De 5 a 9.
0: Ja tardes.
1: A
0: RAC 105.
1: Amb l'Enric.

0: això només passa als Jacarles.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap.

0: Jovent, eh? Com està?
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
1: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
2: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
1: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
2: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
3: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
2: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC105, la teva música a peu de carrer.
3: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
6: La vida té la sorpresa, sorpresa.
7: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
8: Ella era una xica plàstica.
9: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
7: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
10: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
1: RAC 105.

0: Mira que m'emociona, eh? És una de les cançons que demaneu ben sovint a càrrec de Bruno Mars, una d'aquelles de pell de gallina que ens agrada molt, eh? Sí.
1: Me gusta,
0: Risky Tall. Vinga, Barre! Pràcticament un parell de minuts que passen de les 7 de la tarda. Ja sabeu que avui ha començat el Cabro Rock, a RAC 105 és l'emissora oficial, i tenim per allà a l'Ernest Codina. Ernest! Ernest?
2: Tal, bona tarda.
0: Ara!
2: Bona tarda, RAC 105. Bona tarda, ja tarda.
0: Hola. Al final, connexió telefònica. Aviam si no falla, sí. Això, eh? Què, tot bé o què?
2: No. Sí, la veritat és que molt, molt bé. Estic molt emocionat. Jugo a casa, ja sabeu que sóc al Sagrat d'Osona. Avui al Cabro Rock s'esdevé a la capital d'Osona. I aquí hi ha un ambientasso increïble. Vull dir que el festival és l'hòstia en patinet, espanyols, és artificial, familiar, bona música, bon menjar, bon veure, què més volem? A més, fa un dia d'estiu increïble, Enric.
0: No, ja m'ho crec ja, i a part tu passaràs bé. Tu ara hi entres, no?, en una estoneta per punxar una miqueta més allà a l'escenari?
2: Sí, ja he representat RAC 105 fa una estona, entre clima i teràpia de xoc, que estan actuant en aquest moment. D'aquí una estona hi haurà Maria Jaume, que ja la posem aquí a RAC 105 també.
0: Sí.
2: I ara, doncs, tindré 20 minuts per posar una mica de salseo, una mica de musiqueta ballable, perquè la gent gaudeixi d'aquest entretemps, no?, entre grup i grup.
0: Ah, molt bé, molt bé. I avui, clar, és que tenim plats forts avui, no? També hi ha els tiets, hi haurà una estona. Qui més?
2: Sí, els amics... Mira, acabo de parlar ara mateix al backstage. Sí? He estat una estona parlant amb els amics de les arts.
0: Ah, mira!
2: Que ja sabeu que han tret nova música i que tocaran també els grans clàssics cap a 2:15 de la nit. Com deies, els tiets, Maria Jaume, i tothom està ja amb una emoció. He vist moltes samarretes d'Oques Grasses. La gent és molt conscient que aquesta gent està ja de retirada i molta gent vindrà a acomiadar-los avui, gent que té entrada per l'estadi olímpic i d'altres que no, que avui és l'últim cop que els veuen a l'escenari. Vull dir que, una tarda i una nit espectacular, Enric.
0: Sí, senyor. Són els grans, o un dels grans protagonistes d'aquesta tarda-nit al Cabro Rock, i a part que és l'últim concert que faran allà a Osona, no? Clar, si és que és a la...
2: Clar, és que és la seva comarca.
0: Ara.
2: Els integrants d'Oques Grasses són tots d'aquí.
0: Exacte.
2: I més enllà del fet de tocar en un festival increïble, aquest concert és molt especial per ells, perquè s'acomiaden de la seva gent, de la gent d'Osona. Tot i que aquí hi ha gent de tot Catalunya, eh? Vull dir,
0: i tant.
2: Molts oients de RAC 105, que venen de Terres de l'Ebre, de Lleida, de Tarragona, de Girona... Sí, sí.
0: No, de fet, hi ha molts oients que ens estan enviant àudios que van cap allà, que tenen ganes d'escoltar tots els grups i que segurament també fliparan amb la teva música, vull dir que... En fi, Ernest, que vagi molt bé per allà. Si hi ha alguna cosa, ens tornes a trucar, aviam com va la cosa, vale?
2: Home, si hi hagués alguna anècdota històrica legendària, demano pas, Enric. Però, de moment, que la gent no corri, que vagi pujant.
0: Exacte.
2: Que hi ha moltes hores de festa aquí, avui i demà.
0: Ara. Sí. S'esperen com unes 60.000 persones, que és una bogeria, eh? Vull dir que... En fi...
2: Sí. No ho sé, potser més i tot, jo què sé.
0: Molt bé, Ernest. Que vagi bé.
2: Adéu, guapo.
0: A passar-ho bé. Adéu. Quin mestre. Mestre, l'Ernest Codina, que de seguida estarà després dels Teràpia Xoc, que ara mateix estan actuant allà, doncs ara s'hi posarà l'Ernest. En fi, nosaltres continuem en aquest programa, que és un desgavell avui.
3: A les tardes a RAC 105.
4: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
5: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
6: I love it.
4: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: Déu-n'hi-do. Ja dic jo que sempre estem de...
1: Festa,
0: i de festuqui. És en Marcos, amb K, que ens porta aquesta història que, evidentment, també ens engresca el divendres. És que tenim perill, ho sé, però... Estem a tope.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, avui anem tard, sí. Però molt. Clar, entre la connexió de l'Ernest i tot plegat, i vinga, va. Sí, el cabró roc. Va, re, 11 minutets que passen de les 7. Moment per repassar la versió del dia, sí, aquesta secció.
2: Olé!
0: On sempre recuperem temes mítics, amb totes les seves variants, diferents estils. I avui al tanto perquè aprofitem que és l'aniversari de la cantant Meredith Brooks per recuperar el seu èxit descomunal, bé, l'èxit més descomunal de la seva carrera.

És com una declaració de principis amb guitarra elèctrica, zero ganes de quedar bé amb tothom, eh? Això sí. Des del primer moment ja deixa clar que les persones poden ser contradictòries, eh? Intenses, adorables i insuportables. Vull dir, tot alhora. Una cançó descarada, divertida, plena d'actitud, d'aquelles cançons que et fan cantar a la tornada amb una seguretat espectacular, eh? Mira... cançó sincera, potent, i aquest esperit rebel dels 90 que encara a dia d'avui sona fresquíssim, eh? Sí. Va, anem a repassar aquestes versions que tenim per aquí. Mira. Per exemple, aquesta molt fidel a l'original de la sèrie Glee. Allà que anaven cantant i ballant. Però hi ha grans artistes com a Lizzo, que també han donat la volta

Però hi ha moltíssims covers ben diferents. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a... Per exemple, d'aquests dolcets que enamoren. Tan xulo. O d'aquelles ben elegants. Però és que fins i tot n'hem trobat de versions èpiques. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner. De fet, és digne d'una tràiler d'aquests de sèrie una mica així. Però mira, també hem trobat versions que tenen un estil com vintage, com aquesta dels The Baseballs, mira.

mola, mola. Fins que fins i tot en tenim així com a simfòniques, no? De... Oida! Amb el violoncel. És que m'encanta. Però al tanto, perquè hem trobat de diferents idiomes, però idiomes d'aquells que dius... Mira, com aquesta és en birmà. No em preguntis què diu, perquè no ho sé, no ho sé. Hem trobat una paròdia així, una paròdia...

0: Si és que...
1: I opa.
0: Com anem?
1: Ja pots riure, ja. Va, i en dents, evidentment, tenim temes... Oita, com aquest. Una cançó d'Eurodance de l'època. Aquest rotllet. Però és que fins i tot existeix versió en màquina. Sí, sí, mira. Ojo, eh? La versió de DJ Sony, antic resident del Pont Aeri, poca broma, amb Ivan Dark. Amb les veus de la gran Eva Martí, eh? Sí. Però va, la versió del dia d'avui és una dance dels 90 que ens portava Jakey O. Recuperem, doncs, aquest beach. Va, fot-li!

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.

0: La teva música.
1: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica.

0: Visita controlhorari.cat.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets

0: És el so de Douchi amb aquest Anxiety. Una altra d'aquestes que ens meravella. Sí, sí, sí. Ai, quin divendres, tu, escolta, estem... Ai,
1: ja és divendres, Enric.
0: Sí, ja ho sé, ja. Iuhu! Sí, iuhu, iuhu, total. Estem a tope de power. Barre, uns 5 minuts per arribar a 2:15. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, poli! Ai. Ai, ai, estem atabalats ja, Clar, avui roast musical ens traslladem directament cap a Vic. Perquè, clar, arrenca aquesta nova edició del Cabro Rock, ja hem connectat amb l'Ernest. De fet, és un dels festivals més multitudinaris del país i, sobretot, amb música d'aquí, de casa nostra. Dos dies amb amics, amb una mica de caloreta, entrepans, bona música, evidentment, i milers de persones cantant a ple pulmó les cançons que formen part d'una banda sonora de tota una generació. I avui, al tanto, perquè enfrontem tres artistes que passaran per l'escenari. Algun d'ells ja acaba de passar, per res. Així que tres grups, tres himnes i un sol guanyador que tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp. Va, anem a enfrontar. Anem amb l'opció número 1.

Segurament una de les cançons catalanes més cantades en els últims 20 anys. Nostàlgia pura amb els Teràpia d'això, que és Sense tu. De fet, celebren el seu 20è aniversari. Acaben de... Han actuat fa res. Què és la teva preferida? Doncs explica-m'ho. Al WhatsApp, ja saps. Un àudio, vinga. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: La nova generació fent ballar tota Catalunya, eh? Amb una cançó fresca, divertida, impossible de treure del cap aquest tàndem. És la proposta dels Tiets.
1: Moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual.
0: Que estaran en una estona també a l'escenari del Cabra Rock. Opció número 2. I anem amb l'última, una que també ens emociona. Sí, sí, sí.
2: Jo només vull veure elefants volar.
0: Opció número 3, que és tot un himne que barreja emoció, energia i aquella màgia que tenen les grans cançons de festival com la que ens porten Oques Grasses, Elefants. Ara és el teu moment, ja saps. Participa i explica'm quina és la millor.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam,
4: hola. Hola, Enric. Sí. Soc l'Eric. I pel Rose musical, la que jo voto és la número 1, perquè és molt bonica per mi.
0: Per tu.
4: I
0: què més? Sí,
4: no, també estimo molt a RAC 105.
0: Home. Adéu. I nosaltres t'estimem a tu, evidentment.
5: Sense tu. Jo no puc.
0: Doncs vot per l'opció número 1 dels Teràpia, això, què? Sense tu.
5: Sense tu, jo no soc.
0: En tenim més, tot i que aquest, us recomano que li poseu piles al mòbil o cobertura o alguna cosa, perquè a vegades aquests missatges costa de desxifrar. Mira, escolta.
6: Voto per la tercera.
0: Sí. Ahà.
6: Bueno, que tingueu una bona tarda.
0: Ah, per totes. Ah, per totes. Sí. Vot per l'opció número 3. Oh! Amb aquesta, Elefants. Va, recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, sabrem quina guanya, així que encara hi ets a temps, eh?
7: 608-71-71-41.
0: Exacte. Bé, nosaltres anem avançant, que portem una tarda, no? Escolta. Però ben xula, clar que sí. Va, doncs, moment de recuperar aquesta. La cançó d'Alexandre Stan, que aquesta mateixa setmana va ser el seu aniversari, eh? Sí. Mira, la tenim per aquí. Hola!
8: Bon dia, Eric Font. Soc Alexandre Stan. Sí. Fot-li tonina de la bona.
0: Sí, clar que sí. Tonina de la bona. Mister...

0: diu la llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Sense cap mena de dubte, una de les cançons del moment, la que ens porten al Sutherland, eh? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, i tu, i també. Tu. Així. Bam, bam, pràcticament 20 minuts, arribarem a les 8 d'aquest divendres. Espera, és que saps què em passa? Se m'han enganxat els auriculars. Sí, sí. És que el que no em passi a mi en aquest programa, no, no. Aviam, fora! Ara ja... Home, per fi, tu! Ara ja escolto bé, ara sí. Va, que tenim molts comentaris, molts missatges i moltes cançons d'estiu. Sí, sí, sí. Aviam, m'explicaré. Perquè, clar, fa estona que no estem repassant cap missatge. Estem buscant aquella cançó que és la cançó que et porta a l'estiu. Un estiu en concret, un any... O directament a la platja, aquella que dius és que l'escolto i ja vaig, estic al mar, saps? Vull dir. Doncs això, cançons que et transporten a l'estiu directament.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte. Entre tots els que participeu, sortegem els gots d'aquest programa. Mira, per exemple, per aquí, hola.
2: Hola, Enric. Ei. Pues jo quan penso en els estius de quan era petita, me'n recordo de la cançó del David Tavares del Summer Love. I tu, Arlet?
0: Quina?
2: La del Nil Moliner.
0: El Nil Moliner. Molt bé. Com en té poques, en Nil. El Nil Moliner. Home, aquesta, mira, de fet, quan hem començat el programa, hem posat, el Summer Love, David Tavares. A mi m'agrada aquell trosset que diu Amor de Pirano, Sí. Oh, yeah, baby. Amor de Pirano. Sí, clar, Daniel Molinet, és que en té tantes, però clar, una així d'estiuet... la playa, la playa, clar.

0: Va, 608-7171, tenim més.
1: Bona tarda, Enric. Soc la Laura de Terrassa. Doncs aquí a casa ens encanta el Miqui Núñez i una cançó que ens transporta a l'estiu. Sí. És una cançó que va treure l'any passat que es deia Gelat. Que ens encantaria que ens posessis. Que passis molt bon cap de setmana.
0: Igualment. Té uns anyets, això, no? Parell o tres, no?
2: Camino feliç a la platja, esperant que...
0: Va, ahir van estrenar els Estrella Damm el seu spot de cada estiu. I encara no hem arribat a aquesta estació de l'any, però nosaltres ens avancem i per això volem saber quina és aquella cançó que et recorda un estiu en concret o et porta directament a la platja. 608-7171-41. Ara una estoneta repassarem més. Però és que t'has d'explicar coses ben xules perquè ja tenim aquí un any més. El Clotilde Fest! Sí! El cicle de concerts de l'estiu a Barcelona i RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí? Què et sembla? Que mola, eh? Va, doncs recorda, el dijous 25 de juny a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca. Per una banda, amb Max Navarro. També de la Naina. Sí. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Va, recorda que t'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 al Jardí del Palau Robert amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: L'Enric Font presenta Ja tardes.
4: A RAC 105. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: REC 105 Barcelona.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
6: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
7: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
6: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
7: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
0: La teva música.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: Rec105. La teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbes.org.
14: Ja tardes.
15: Ràdio en estat pur.
14: Amb l'Enric Font.
15: A RAC 105.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ai, què?
1: És just que acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Una cançó que feia alguna així com... Sacaron, no caron, no caron, no caron, no caron, no. I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
2: Mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font

0: Martina Codina Best Moments.
1: Papa nostre, que esteu en el cel. Benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres el vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes. Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors. No permeteu que caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional.
2: No és Mahoma, no s'atreveixa.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

0: d'aquelles que també venen bé per cantar, eh? Sí, sí, sí. El so de Tipiqueta, versionant a Milky, que es deu... M'agrada. Vinga, un parell de minuts que passen de les 8. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, eh?
1: Ai, sí,
0: de divendres avui a tope.
2: Ja és divendres, Enric.
0: Sí, ja ho sé, ja. Yuhu. Yuhu, a tope. A tope de power. Vaja, saps que, a part d'aquests missatges, avui repassant cançons que ens recorden a l'estiu directament, a part tenim una batalla de cançons.
3: El roast musical del

0: festival que ja s'ha convertit en una cita obligada per milers de persones. I si hi ha una cosa que té el Cabro Rock és que aconsegueix reunir sobre el mateix escenari cançons que han marcat a diferents generacions. I avui, mira, enfrontem tres himnes que sonaran segur. O ja han sonat. De fet, un dels que ha sonat ja...
1: Sense tu...
0: És aquest, els Teràpia de Xoc, Sense tu... La cançó que va fer plorar, enamorar i cantar tota una generació. I quan sona encara avui, passa alguna cosa especial. L'opció número 1 que pots votar, ja saps, al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Aquesta ben engrescada. La dels tiets i el seu tàndem també passaran per l'escenari avui mateix. Bon rotllo, energia, aquella capacitat de... única de convertir qualsevol lloc en una festa, eh?
2: Festa.
0: Sí, sí, sí. I l'última, opció número 3.
1: Jo només vull veure elefants volar.
0: Aquesta colla que per última vegada actuaran a la seva terra, a Osona. Poques gràcies amb Elefant, una cançó que s'ha convertit ja en un dels grans himnes dels últims anys. I tu quina tries? Quina és la teva preferida?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Estava rient perquè m'ha quedat... Quina és la teva preferida? És que estic fatal avui, eh? Avui no. Els divendres no em feu cas. Va, recorda que en una soneta repassarem el veredicte. Encara hi ets a temps a votar la teva preferida. I en res també, més cançons d'aquestes que ens recorden a l'estiu. Ara per això arriba Carly Rae Jepsen amb una de...

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant. 5 a 9 a Rap 105.
4: El fet és molt, Enric, clar que sí, el costuma.

0: dimarts amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: Inigualable, el so de Max Navarro. Recorda que estarà amb nosaltres al Clotilde Fest. Ai, ganes. El 25 de juny a les 8 del vespre, al Jardí del Palau Robert, Clotilde Fest amb Max Navarro i la Naina, evidentment. Aquí, amb Raxensing. En fi, si és que...
1: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Ah, sí? Tot el món, vols dir? Ai, tela. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i moltes cançons així d'estiuet, que ens recorden un estiu en concret, una cosa, que sigui.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte.
3: Enric Font, lo máximo.
0: Lo máximo. Per què és això? Aviam, va més, hola.
4: Hola, Enric. Hey. Em dic Gisela i ara estic aquí amb la meva família, a Vic, que anem al Cabró Rock.
0: Oh, molt bé.
4: I a mi la cançó que em recorda molt a l'estiu és Calma Remix, de Farruko i Pedro Capó.
0: Ostres.
4: Bona tarda.
0: Bé, bé, està bé. Sí que va sonar molt l'estiu que va ser del 2010.

0: encertar amb el títol de la cançó. Calma, calma. Calma, remix. Mira, hola.
1: Hola, Enric, em dic Gina, sóc la germana de la Gisela. Oh. La cançó que em recorda l'estiu és Pecat Original, de Naina i Figaflauas. Estem competint a veure quina cançó poseu primer. Adéu.
0: Adéu. Quina he posat primer, Gina? Ai, mira, la Naina, que també estarà amb nosaltres, eh? El Clotilde Fes. Sí, senyor. Naina.
2: Que m'agrada. Mira com
0: ho fa el vent. Va, que en tenim més, no? Sí.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, hola.
4: Hola. Per mi, la cançó que em recorda l'estiu i que em transporta més que la platja i cervesetes, em transporta a les festes majors.
0: Home.
4: És la de... Quina, crec que eren dels Pets.
0: Ui.
4: Que diu... I munta-t'ho bé, ara és moment de passar-ho bé. Canya l'estiu, veu saltar i riu i munta-t'ho bé. Crec que és millor que posis la cançó original que no pas la meva. Vinga, molt bona tarda a tothom.
0: Home! Oita, oita!

0: Baldà i companyia, eh? Amb aquesta ben xula. Va, que tenim més comentaris. Més cançonetes, hola.
1: Hola, RAC 105. Em dic Gala. I una cançó que em recorda de l'estiu és Midnight Sun per Zala Larsson.
0: Val.
1: Adéu.
0: Molt bé, mira. Canyera, això, eh? Oita, oita, oita, oita! Toma, toma, toma, toma! Déu-n'hi-do, això. Un estiu canyero, eh? Tu també participes, 608-707-41. De seguida repassarem més missatges i en una estoneta també veredicte del Ros Musical. Hi ha nervis. Avui dedicat al Cabra Roca. Encara estan donant canya, eh? Per Llavic. Va, i els que també donen canya, evidentment, són la Casa Azul, que tant en tant ens agrada recuperar temes de Guillem, Milky Way i tota la tropa, com aquest, mira.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah!
4: Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
12: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
13: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
14: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada, un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: La teva música. Ja tardes.
18: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
19: Ay, ay, ay, ay.

0: per aquest Mundial 2026, Mundial de Futbol, que ahir van fer la inauguració. Encara hi ha polèmica, eh? Encara.
1: Sí, sí.
0: Molta gent que per xarxes diu que no era la Shakira, que era la seva doble, que no. La que va actuar ahir, clar. Bé, sí, com sigui, aquesta cançó dona bon rotllo i l'escoltarem molt aquest estiu, això segur. Sí, ja t'ho dic ara. Vinga, res, en qüestió de 4 minuts arribarem a 2:15. És el moment perfecte per repassar aquest veredicte de la batalla de cançons d'avui. Nervis!
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Va, moment de baixar els amplificadors, apagar els focus i també tancar línies per fer aquest recompte en el roast musical. Avui hem viatjat cap al Cabro Rock, cap a Vic, per enfrontar tres dels grans himnes que sonen o han sonat o sonaran a l'escenari del festival. I la batalla realment ha estat intensa, eh? Perquè avui no només votàvem una cançó, votàvem emocions, records i moltes hores de carretera cap a concerts. Clar, mira, per una banda,
4: sense tu,
0: els Teràpia de Xoc, que de fet ja han actuat, t'han deixat emocions com aquesta, eh?
4: Sense tu.
0: Molts vots dels més nostàlgics, una cançó que continua emocionant com el primer dia. I ben bé que ens ha marcat. No, per una banda, per l'altra també, els Tiets, que de fet en uns minuts estaran a l'escenari del Cabro Rock amb festa, energia, aquesta capacitat única de convertir qualsevol lloc en una pista de ball amb aquest tàndem. I per últim,
5: jo només vull veure elefants volar.
0: Evidentment, que s'acomiaden enguany els Oques Grasses amb aquest Elefants. Vull ens destacant, doncs, que és aquelles cançons que uneixen, que trenquen cor, braços amunt. Però, clar, només una pot guanyar. I després de comptar tots els vots, revisar-los, tots els missatges, fins l'últim, i de sentir com tot un festival coreja mateixa lletra, ja tenim la guanyadora, que podríem dir que són els reis del Cabro Rock. Doncs va, la cançó d'avui és... Home.
6: Home!
0: La cançó que ens fa vibrar, la que ha avançat en pas ferm. Com un elefant, eh? Sí. La proposta d'Oques Grasses, evidentment. Oh.

0: detall a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Vale, vale. Pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Sí, sí. Aquesta la ballem, eh?
1: Ai, mare.
0: Ai, sí, ballant així o aixà. I en el cotxe, també, eh? Em posi falta. Vinga, va, re, uns 7 minuts que passen de 2 quarts. Això és el Ja Tardes.
2: Ai,
0: avui es nota que és divendres. Ai, sí.
3: Sinvergüenza.
0: Exacte, exacte. Va, més comentaris, més de tot.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga, som-hi.
4: 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Aviam.
5: Enric Font, que m'agrades mogollon.
0: Home.
5: A mi la cançó que més m'agrada per l'estiu, sí, em sembla que són els Figaflowers.
0: Ahà.
5: Que diu...
0: Què diu, què diu, què diu? Aviam, què diu?
5: Que diu...
0: Aviam, però digues, què diu?
5: No, no me'n recordo què diu.
0: No, home, no!
5: Sí, home, sí, diu... Que no s'acabi...
0: Sí.
5: Que no s'acabi. Perdó per la pausa.
0: No, home, no.
5: M'agradaria entrar als bots.
0: Aviam. Ai, a tu. Ha tingut un lapsus, eh? El Figaflaues que diu... Què diu, què diu? Ai, mare. Això és que és divendres, a aquestes hores ja. Bueno. Que no s'acabi l'estiu, sí, senyor. Tot el que pensarem molt... Mira que no ha començat, però ja ho pensem, eh? Encara no ha començat l'estiu i ja pensem que no s'acabi. Aviam, Maes, hola! Ep.
6: Doncs, em dic Clàudia i és la primera nota que faig.
0: Oh,
6: la meva cançó que em recorda més a l'estiu és la de Soleao de Mike Towers i que ve d'homos batons a l'est.

0: antena de Reaction 5, que fa coses rares, eh? Veus? No és d'aquesta música. Mira, és que ben bé que anem d'un cantó a l'altre, eh? Mira, hola.
1: Bona tarda.
0: Hola.
1: A mi m'agraden molt les cançons d'estiu, però n'hi ha una que jo crec que sabràs, l'encertarem com la setmana passada, que te'n vaig dir una i la vas encertar. Oblali, oblali, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Ai, mare.
1: És de fa anys ja, eh?
0: Ja, fa uns quants anys.
1: Sí. Però era molt maca. Ara fa molt temps que no sé si, però... jo no la torno a cantar, perquè em sembla que sé que saps quina és.
0: Sí, home, sí,
1: que sé. Molts visitos, fa molta calor. Quina calor que fa, però quina calor que fa. I la que farà.
0: No em diguis això.
1: Visito.
0: Adéu. Clar. Jo crec que et refereixes a aquesta dels Beatles. Obladí, obladà, clar. Sí que té els seus anyets, sí. Ai, sí. Però mira, aquí anem d'un cantó a l'altre. Això ja ens agrada, aquest programa, el Jotarra. Som allà. Hey, hey, hey. Ja, aquesta és d'estiu, aquesta? No ho sabia, eh? Va, 20 minuts per les 9. Encara hi ets a temps, si vols, a participar per aconseguir els gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Obladí, obladà. A mi m'agrada això que van fent de fons. És que és brutal, en fi. Va! Nosaltres continuem, això sí, amb la referència que ens portava Bruno Mars. Una de les primeres, eh? Aquest de Green Aid. Ui, que bonic.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
2: Aquesta setmana destaquem dues novetats: la col·laboració entre els Búhos i Leire Martínez, No hi ha pla B. Si saps on...

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.
1: RAC 105.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
6: Ei, bones, Enric!
7: Enric Font, el més guapo del món.
8: Font, Enric Font.
9: Hola.
8: 007, amb llicència per punxar.
6: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
7: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Màxim 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
1: Amb Enric Font.

0: Ens agrada el so de Bibi Rexha amb els Faithless, eh? Amb aquesta New Religion. Ai, m'agrada.
1: Me gusta.
0: Va, re, qüestió d'uns 4 minutets. Arribarem a les 9. No sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Aquí, a tarda. Espero que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres estarem per aquí, igualment. Sí, sí, el cap de setmana també aquí, amb la teva música, això sí. Va, marxarem. Però abans de marxar hem de donar l'enhorabona a l'Eric, que s'emporta els gots del programa. Home, a gaudir-los. Va, i abans de marxar també repassarem l'últim missatge d'una de les cançons d'estiu que jo crec que tots hem pensat, eh? Sí? Mira, escolta, escolta, hola.
2: Hola, Enric Font, hola. Que moles mogollon.
0: Ai, gràcies.
2: Soc la Martina, que vaig de Mataró a casa, a Llavaneres, que hi ha una cua de mil limons.
0: Què dius?
2: Et volia dir que si em podries posar la cançó de la Marina està morena.
0: A veure.
2: La Marina està morena.
0: Oita.
2: Esfantina fa una trena. Mira. Bueno, això. Vale. Lo rompe, mira. Ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca.
0: Sí, ho trenca, sí.
2: Adéu, Enric Font, adeu. Gràcies.
0: Ai, merci, amor. Ai, que maca. Ai. Doncs res, que vagi bé. I paciència, aquells que ara estan en retenció en caravana. Paciència, perquè si no, malament, eh? Sí. Vale, vale, ja vaig. Doncs va, marxarem doncs, amb el so dels Figaflauas, la Marina Sant Morena, que evidentment és una de les que ens recorda l'estiu totalment. I ara no desconnectis, que tenim per aquí ja l'Héctor Huguet, amb bon rotllet, el ritme de la nit. Apa-li, xau pescau, eh?
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, adéu.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Recordeu aquell Hello?
1: Sí,
0: però ja feia cançons abans, més underground, com aquest Rockin' Music, que recuperem aquí a RAC 105 per començar nou programa i nova hora. Per tant, així que poseu-vos còmodes, benvinguts, benvingudes. Això és el ritme de la nit. Així que fins les 12 va, 3 hores, com cada divendres i dissabte, al peu del canó, per repassar totes les millors cançons del món del dance, les cançons a les que nosaltres anomenem i considerem que són immortals, especialment en el món de l'electrònica i, com et dic, del dance. Així que salutacions, primer de tot, de part d'Héctor Huguet, que vagi molt bé aquesta nit i ja de pas al cap de setmana, que tot just comença, i, com et dic, anem a donar-li una mica de canya. Què et sembla, va?
2: Si una cançó és immortal,
3: sona el ritme de la nit.
0: I parlar de canya és parlar dels Groove Coverage. Seguim amb el Moonlight.

Doncs sí, it's gonna be a fine night tonight, això seguríssim. I la cançó en qüestió es diu It's a fine day, de finals dels 90, d'un trident italià. És que mira els cognoms, ara estava recordant, i els cognoms d'aquests tres eren Pellegrini, Sorrentino i Carlotti. És impossible tenir cognoms més italians que aquest. Doncs sota el nom de Miss Jane feien aquesta cançó que deixem enrere a finals, com et dic, dels 90. I així seguim, família. Salutacions d'Elector Huguet, donant-li canya en una nova nit de divendres al ritme de la nit. RAC 105 ara amb DJ Lassa. Inicis de mil·lenni amb el Together Forever.

Bailando, com a mètode de vida... No, és que jo visc així, és el meu segell. Home, aviam, jo sóc força defensor de vacilar una mica als amics, a les amigues, a la gent propera, als familiars, no? Ficar-li una mica de picant a la vida, que està bé. Però després hi ha altra gent que vacila al primer que acaba de conèixer. I aquí, ja està una mica, segurament, la fina línia, no? Vacilando de Oreja, més de dues dècades ja, era de l'any 2005, aquesta cançoneta que recuperem per donar pas a un altre himne de l'electrònica, French Affair, My Heart.

0: Una cançó una mica cursi, segurament, però també divertida, jo diria, a parts iguals, eh? Està xula.
1: M'encanta.
0: Sí, sí. Sweet Kisses, de Skizzer. I la veu aquesta greu que contrasta força, no? Diu, Sweet Kisses, eh? Amb la veu femenina. Doncs va, amb aquesta cançó nosaltres que seguim avançant, amics, amigues de RAC 105 i especialment, evidentment, d'aquest programa Remember, del ritme de la nit. Jo, petons, no us puc donar, us tinc força lluny. La meva manera de mostrar-vos amor i respecte i, sobretot, doncs, bon rotllet, és compartir les millors cançons com aquesta ben contundent. Ja veuràs, Grujós Project, Infinity.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Amigos, adiós. El silencio loco. T'han terao o no?
1: Comor.
0: Comor? Doncs sí, Paradiso, un altre gran clàssic, el mític Bailando, per fer camí de les 10 d'una nova nit. I això és el que volem, ballar.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Ara amb un altre tema immortal, clàssic estel·lar dels Technotronic, dels 90. Es diu Get Up.

Aquesta cançó, a l'Stardust, Medley With Us, de Groovy 69, sempre em recorda a la típica classe de Zumba, no? I jo feia conya abans, no? Mira, m'he apuntat recentment a classe de Body Pump. Mira, no suava tant... No he suat mai tant. Però bueno. Ai, per favor, una abraçada, al meu tècnic, en Jordi, que sempre m'intenta, doncs, apretar una mica, que si no fos per ell jo no faria absolutament res. El que us proposo jo és ballar, suar, digue-li com vulgui.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 63.985, 63985.
1: Sèrie...
2: 115.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Si una cançó és immortal,
0: sona al ritme de la nit.

Sense pes a la llengua, eh? Les coses claríssimes. Horri, horri, horni. Suposo que bona part de vosaltres enteneu què vol dir. I els que no, doncs traduïu aquest tema de Mausti, que, per cert, confirmat el sonar Mausti, eh? Aquesta temporada, enguany, comença, per cert, aprofito per recordar-ho, aquesta setmana el sonar, diria que és dijous, no? El dia 18, 19 i 20 de juny, doncs allà hi serà Mausti. Seguim endavant. Aquesta... És que és difícil no cantar-la. Ara bé, també et dic, cantar-la bé ja és altra cosa. Aquí tenim el Gonna Make You Sweat, Sisi Music Factory.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps.

0: La veu de Bull agafant un parell de cançons mítiques com aquell Don't Go del Jesús i el Dr. Love sacsejant les dues amb una coctelera. I va sortir aquesta parla l'any 2019, que va donar la volta al món i que també va ser un número 1 hit mundial, que recuperem en una nova nit de divendres. Turn Me On a través de RAC 105, a través del ritme de la nit. Ara sí, arriba el moment de viatjar força més enrere amb una d'aquelles cançons de llagrimeta, La màquina del temps.
1: 2000.
0: Ens planta a inicis de mil·lenni al ritme de Sonic Sky.

0: una mica de canya.
1: Toma.
0: Al ritme de Master Blaster i aquest hipnòtic Tengu. Doncs, família, la pregunta és evident. A tu t'agrada la festa?
2: Sí!
0: Ja us ho posava.
3: Ai, m'ha pillat.
0: Doncs, si t'agrada la festa, ets del club dels Venga Boys. De fet, ho reconeixen. We like to party.
4: I festa, nois!

0: jugar. Aquest paio, per allà el 2010-11-12, era l'actual Bad Bunny, ja t'ho dic. És a dir, si ara fos famós Pitbull, segurament seria qui ompliria estadis, com ho està fent ara mateix Bad Bunny, el de Puerto Rico. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el que es coneix col·loquialment com a Spanglish, una cosa que feia sempre molt aquest bon home, Pitbull. I arriba una cançoneta...
1: 2004.
0: ...que forma part de les nostres vides. Jo crec que som molts el que l'estimem. Un altre himne de Denzel. Així arribem a les 11 de la nit, a RAC 105, al programa...

0: Bo, us queixareu, amics i amigues, de la cançoneta amb la qual hem començat la nova hora, a les 11.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I amb Michael Mine, Baker Street. Quina delícia de tema, amb el saxo que ve campasta sempre, l'instrument de vent amb l'electrònica. Seguim amb...

0: Taya Cruz i el seu Dynamite. Doncs per dinamita i apunta paper i boli la cançó que et presento de seguida. A més, és força curiós perquè, clar, quan parlem d'Italo Dance sempre acostumem a relacionar directament el gènere amb Gigi D'Agostino. És així o no?
1: Sí.
0: Doncs no només Gigi D'Agostino va ser un dels grans impulsors de l'Italo Dance, hi havia molts més artistes al darrere, i ara parlaré d'un que no es coneix massa, però que ho va patar molt, sobretot amb una cançó. Doncs bé, era italià, i dic era perquè va morir l'any 2005, Massimo Brancacchio, conegut com a Billy Moore, era un drag queen estel·lar, eh?
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I l'any 2000 ens va regalar això que es diu Up and Down. Hey, up and down.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12,
1: continues sense poder canviar d'emissora.
0: El ritme de la nit.
2: M'encanta, està molt guai, està molt guai.

Fly Project, des de l'any 2014, amb el toca, toca, toca, no toquis tant, que t'està passant. El que sí que toca és repassar aquesta cançó de l'any 1996. És, per mi, una obra mestra, una cançó que va de menys a més. So melòdic, so progressiu, so, en definitiva, trens. Ja veureu, això és RAC 105, el ritme de la nit, amb Zivago, Celebrate the Love.

0: Sí que el September de Earth, Wind and Fire, en aquest cas, però amb una petita remescla que hem agafat de Patton Small per seguir avançant i encara d'aquesta manera els últims minutets de programa, sí. Ai, ai, ai, és el que toca.
1: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
0: Però tranquils que els aprofitarem. Ara Soho House, Stardust, Music, Sounds Better With

0: Té com un toc eclesiàstic, no, la cançoneta aquesta, amb el final així. El Savior Lord. Ai, quina setmaneta eclesiàstica, eh? Amb el papa de Roma. Jo estava ja que no podia més. De debò, suposo que va per gustos, però el meu cap deia...
1: Per què?
0: Sí, sí. En fi, menys mal que ja és cap de setmana, que ja podem gaudir de nou de la música Remember de RAC 105, així que demà hi tornem. No penso dir adéu, penso dir fins aviat. Demà puntuals tots els amants del dance a partir de les 9 de la nit. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, que vagi molt bé el que queda de nit de divendres, ja en breus dissabte, i et deixo amb una última cançó que almenys a mi em porta molt bon rotllo.
2: És el ritme de la nit.
0: L'artista Fènix, el tema If I Ever Feel Better. Que vagi bé, adeu-siau.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.